Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 55%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 57%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 56%.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 55%.

0: encara no toca això. Abans tindrem això altre.
1: Ara tenim nova connexió, però ara amb en Nelson. On estàs,
2: Hola.
1: Nelson?
2: Hola! Me sentí bien o no?
1: Sí, et sento perfecte.
2: Vale, mira, estoy aquí.
0: Ràdio Arbúcies surt al carrer per catifes. El proper diumenge, 30 de maig, estarem en rigorós directe des del carrer Camprodon informant i gaudint de la Diada de Catifes 2026. Parlarem amb catifaires, passavolants, paradistes, tindrem els alumnes de l'extraescolar de teatre i moltes, moltes més sorpreses. No us ho perdeu. A partir de les 10 del matí fins al migdia, ràdio en directe, fresca del dia. Diada de Catifes, tot un esdeveniment a Ràdio Arbúcies.
3: Y al final me parece que salí bien. Muchas gracias por todo y lo vemos el año que viene.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 57%.

filla preciosa que s'ha perdut. El vent se l'ha endut a mar en foc.

benzina i sa freu. Sa meu filla ja no tornarà, no cal que m'ho amagueu. Quan surt la lluna tota roja, és ella que em mira. Pare, no et preocupis, jo estic bé.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora hi ha retencions d'uns 4 quilòmetres a l'AP7 a Roda de Barà, sentit Tarragona, per un accident que ha obligat a tallar la via. Ara ja s'ha reobert, però precaució en aquest punt perquè només se circula per un carril. Hi ha densitat també a l'AP7 a Mollet del Vallès. En aquest punt hi ha un carril tallat també per un accident. En general, però, trànsit molt més fluid en aquest dilluns festiu a molts municipis.
0: Avui podríem tenir més detalls sobre l'acusació a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero perquè el sumari del cas es podria traslladar a les parts. Mentrestant, les revelacions de l'informe de la UDEF no modifiquen la defensa per part del govern de Sánchez, però alguns dels seus socis comencen a marcar distància. La compraventa d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 respecte de l'any anterior. En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Ho diu l'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, que ho atribueix a la regulació actual. Quan falta poc més d'un any per les eleccions municipals s'han multiplicat les obres encarregades pels ajuntaments en pobles i ciutats. Fins al 70% de les actuacions s'acumulen als dos últims anys de mandat perquè durant la primera part els consistoris acostumen a planificar-les. El govern aprovarà demà la incorporació de 1.800 professionals als centres educatius, un increment de 200 personal d'atenció educativa i administratius pel curs que ve, que comporta una inversió de 93 milions i mig d'euros. La xifra queda lluny dels 6.000 professionals que reclamen als sindicats que dimecres tornen a la vaga. Els Estats Units i l'Iran redoblen els esforços per negociar, malgrat que Donald Trump havia de decidir ahir si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país. El president nord-americà ha canviat de to i assegura ara que no té pressa. El New York Times publica que s'hauria arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz. Fins dimecres estan obertes les votacions per elegir el nou rector de la Universitat Rovira i Virgili. Prop de 20.000 estudiants, professors i personal d'administració poden triar entre el candidat a la reelecció, Josep Pallarés, o la candidatura de Domènec Puig. L'Institut per a la Dalt a l'Empordà deixa de fer servir les eines d'intel·ligència artificial a classe per elaborar-ne un manual d'ús. La seva voluntat és utilitzar-la legalment i amb transparència i esperit crític. I entre les estrenes a les plataformes d'aquesta setmana destaca Spider Noir, una sèrie basada en el clàssic de Marvel i amb Nicolas Cage de protagonista.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça femení celebra amb l'afició la Champions aconseguida dissabte a Oslo. L'escenari van ser les Fonts de Montjuïc amb la presència de les jugadores i el cos tècnic i d'alguns dirigents com Rafael Juste o Joan Laporta. La capitana de l'equip, Alexia Putella, remarca que no s'ha de normalitzar tot el que ha aconseguit aquest equip. El City acomiada i homenatge a Pep Guardiola després de 10 anys amb el club de Manchester. El de Santpedor marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès, entre els quals 6 Premiers i una Champions. I en bàsquet, l'Olympiacos guanya l'Eurolliga superant el Madrid a la final 92-85. A la Lliga ACB, mentrestant, victòria al Joventut davant el Burgos i derrotes del Girona a la pista del Bilbao i del Lleida a casa amb l'Andorra.
0: Continuen les temperatures altes amb valors per sobre del que seria habitual per l'època. De nou s'assoliran valors de 3...
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: La teva música al teu ritme.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 56%.

0: encara no toca això. Abans tindrem això altre.
1: Ara tenim nova connexió, però ara amb en Nelson. On estàs,
2: Hola.
1: Nelson?
2: Hola! Me sentís bien o no?
1: Sí, et sento perfecte.
2: Vale, mira, estoy aquí.
0: Ràdio Arbúcies surt al carrer per catifes. El proper diumenge, 30 de maig, estarem en rigorós directe des del carrer Camprodon informant i gaudint de la Diada de Catifes 2026. Parlarem amb catifaires, passavolants, paradistes, tindrem els alumnes de l'extraescolar de teatre i moltes, moltes més sorpreses. No us ho perdeu. A partir de les 10 del matí fins al migdia, ràdio en directe, fresca del dia. Diada de Catifes, tot un esdeveniment a Ràdio Arbúcies.
3: Y al final me parece que salí bien. Muchas gracias por todo y lo vemos el año que viene.

T'han robat el cor alguna vegada? Doncs prepara't, perquè els alumnes de l'extraescolar de teatre estan a punt de fer oficial. Aquest 3 de juny arriba M'ha robat el cor, una comèdia romàntica divertida i plena de sorpreses que no et voldràs perdre. Apunta bé, el 3 de juny, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Cal Xic d'Arbúcies. I el millor de tot, l'entrada és totalment gratuïta. Organitzat per BC Teatre. Vine a riure i emocionar-te amb nosaltres. T'hi esperem!

0: En punt les 9 del matí. Primer titular que estarà pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Aquesta hora la carretera B142 entre Polinyà i Sant Manat es troba tallada per un accident en tots dos sentits de la marxa i segueixen les retencions a l'AP7 a Roda de Barà, sentit Tarragona, on hi ha hagut un accident que obliga a tallar dos carrils com a conseqüència de densitat també a la Nacional 340 entre Creixell i Roda de Barà cap a Tarragona.
0: Avui podríem tenir més detalls sobre l'acusació a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero perquè el sumari del cas es podria traslladar a les parts. Mentrestant, les revelacions de l'informe de l'UDEF no modifiquen la defensa per part del govern de Sánchez. Ara bé, alguns dels seus socis comencen a marcar distància. Quan falta poc més d'un any per les eleccions municipals, s'han multiplicat les obres encarregades pels ajuntaments en pobles i ciutats. Fins al 70% de les actuacions s'acumulen als dos últims anys de mandat, perquè durant la primera part els consistoris acostumen a planificar-les. La compra-venda d'edificis sense ser a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% al 2025 respecte a l'any anterior. En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Ho diu l'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, que ho atribueix a l'actual regulació. El govern aprovarà demà la incorporació de 1.800 professionals als centres educatius, un increment de 200 personal d'atenció educativa i administratius pel curs que ve, que comporta una inversió de 93 milions i mig d'euros. La xifra queda lluny dels 6.000 professionals que reclamen als sindicats que dimecres tornen a la vaga. Els Estats Units asseguren que un pacte amb l'Iran encara és possible avui, però repeteixen que no es precipitaran a tancar un mal acord. Les expectatives d'un possible final de la guerra han fet caure de manera significativa el preu del petroli fins per sota dels $100 al barril de Brent. Dos russos i dos ucraïnesos han mort en els atacs de les últimes hores dels dos exèrcits. Les forces de Kiev han llançat projectils contra regions frontereres russes i han deixat sense llum i aigua alguna zona. Els soldats del Kremlin han colpejat Kherson al sud l'endemà d'un dels atacs més durs contra Kiev. El brot d'Ebola de la República Democràtica del Congo ja ha fet més de 200 morts i els casos sospitosos s'acosten al miler. Són dades de l'Organització Mundial de la Salut. I les al·lèrgies alimentàries es poden superar. Gairebé 9 de cada 10 persones que fan immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar el que els provocava reaccions al·lèrgiques.
2: Esports.
0: Audal Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça femení celebra amb l'afició la Champions aconseguida dissabte a Oslo. L'escenari van ser les Fonts de Montjuïc amb la presència de més de 10.000 persones. La capitana de l'equip, Alexia Putellas, remarca que no s'ha de normalitzar tot el que ha aconseguit aquest equip. El City acomiada i homenatge a Pep Guardiola després de 10 anys al club de Manchester. El de Sant Padó marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès, entre els quals 6 Premiers i una Champions. I en bàsquet, l'Olympiacos guanya l'Eurolliga superant el Madrid a la final 92-85. Mentrestant, a la Lliga ACB, victòria al Joventut davant del Burgos i derrotes del Girona Bilbao i del Lleida casa contra l'Andorra.
0: Continuen les temperatures altes amb valors per sobre del que seria habitual per l'època. De nou s'assoliran valors de 35 graus a Ponent i per sobre dels 30 a l'interior del país. Tot...
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 51%.

0: Avui podríem tenir més detalls sobre l'acusació a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero perquè el sumari del cas es podria traslladar ja a les parts. Mentrestant, les revelacions de l'informe de l'UDEF no modifiquen la defensa per part del govern de Sánchez, però alguns dels seus socis comencen a marcar distància. L'Iran veu progressos en les negociacions amb els Estats Units, però descarta un acord imminent. L'administració Trump també es manté prudent sobre una expectativa ràpida d'entesa. L'escenari d'una possible solució a la guerra ha fet però baixar força el preu del petroli per sota dels $100 al barril de Brent. Dos russos i dos ucraïnesos han mort en els atacs de les últimes hores dels dos exèrcits. Les forces de Kiev han llançat projectils contra regions frontereres russes i han deixat sense llum i aigua alguna zona. Els soldats del Kremlin han colpejat Kherson al sud l'endemà d'un dels atacs més durs contra Kiev. El brot d'Ebola de la República Democràtica del Congo ja ha fet més de 200 morts i els casos sospitosos s'acosten al miler, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut. El brot es va declarar oficialment fa 10 dies. I quan falta poc més d'un any per a les eleccions municipals, s'han multiplicat les obres encarregades pels ajuntaments en pobles i ciutats. Fins al 70% de les actuacions s'acumulen els dos últims anys de mandat perquè durant la primera part els consistoris acostumen a planificar-les. La compravenda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 respecte a l'any anterior. En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Ho diu l'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, que ho atribueix a la regulació actual. Passen a disposició judicial dos joves, un noi i una noia, qui els relacionen amb diferents focs forestals i l'incendi d'un camió i de maquinària agrícola. Els suposats piròmans els van detenir a Reus, al Baix Camp. I a Ponent arrenca la campanya del cereal, que s'ha avançat per la calor. Tot i la por per les altes temperatures del mes d'abril, les xifres de les primeres finques recol·lectades indiquen que es mantindran els quilos i els preus de l'any passat. I entre les estrenes a les plataformes d'aquesta setmana destaca Spider-Noir, una sèrie basada en el clàssic de Marvel i amb Nicolas Cage de protagonista. També la crònica negra amb Abandonados de Carles Porta o també el debut de John Travolta com a director amb la pel·lícula Ven a volar conmigo.
1: Esports.
2: El Barça femení celebra amb l'afició la Champions aconseguida dissabte a Oslo. L'escenari van ser les Fonts de Montjuïc de Barcelona amb la presència de més de 10.000 seguidors. El City acomiada i homenatge a Pep Guardiola després de 10 anys al club de Manchester. El de Santpedor marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès, entre els quals 6 Premiers i una Champions. I en bàsquet, l'Olympiacos guanya l'Eurolliga superant el Madrid a la final 92-85. Mentrestant, a la Lliga CB, victòria al Joventut davant del Burgos i derrotes del Girona Bilbao i del Lleida a casa amb l'Andorra.
0: I ens queda el titular del temps. Les temperatures podran tornar a superar els 30 graus. Avui a l'interior arribaran els 35 al Pla de Lleida. Domini del sol amb temps estiuenc i només alguns núvols d'evolució a l'Alt Pirineu, que difícilment donaran pluja. La calor es mantindrà intensa tota la setmana.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts. A aquesta hora us informa Àngels López Domènech.
3: Ràdio Arbúcies.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 52%.

0: En punt les 11 del matí. L'UCO, que investiga la parella del president espanyol Pedro Sánchez, no ha trobat moviments estranys al compte de Begoña Gómez i conclou que la càtedra que va codirigir a la Complutense de Madrid es va crear seguint la normativa. L'informe qüestiona els indicis que apunta el jutge Peinado per deixar-la a un pas de judici per corrupció. Màxima expectació, mentrestant, pel contingut que avui mateix pot transcendir del sumari del cas de suposada corrupció on apareix l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. És el resultat de més d'un any i mig d'investigacions centrades en el rescat de l'aerolínia Plusultra. L'executiu de Pedro Sánchez i els partits esperen els nous detalls per definir estratègies. L'Iran veu progressos en les negociacions amb els Estats Units, però descarta un acord imminent. L'administració Trump també es manté prudent sobre una expectativa ràpida d'entesa. L'escenari d'una possible solució a la guerra ha fet baixar força el preu del petroli per sota dels $100 al barril de Brent. El govern aprovarà demà la incorporació de 1.800 professionals als centres educatius, un increment que queda lluny de la reivindicació sindical que en reclama 6.000. Demà hi ha prevista una nova reunió negociadora i dimecres torna la vaga als centres a tot el país. L'al·lèrgia alimentària es pot revertir. Des de l'Hospital Vall d'Hebron constaten que 9 de cada 10 persones que fan un tractament d'immunoterapia oral amb aliments acaben tornant a menjar els productes que els provocaven reaccions. La compra-venda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% al 2025 respecte de l'any anterior. En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Ho diu l'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, que ho atribueix a l'actual legislació. Xifra rècord de turistes a l'abril a Catalunya. Més de 2 milions de viatgers es van allotjar el mes passat en establiments hotelers del país. Pràcticament dues terceres parts són visitants estrangers, amb una mitjana d'estada de més de 2 nits i amb Barcelona com a gran pol d'atracció. I entre les estrenes a les plataformes d'aquesta setmana destaca Spider-Noir, una sèrie basada en el clàssic de Marvel i amb Nicolas Cage de protagonista. També la crònica negra amb Abandonados de Carles Porta o el debut de John Travolta com a director amb la pel·lícula Ven a volar conmigo.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça femení celebra amb l'afició la Champions aconseguida dissabte a Oslo. L'escenari van ser les Fonts de Montjuïc de Barcelona amb la presència de més de 10.000 seguidors. El City acomiada i homenatge a Pep Guardiola després de 10 anys al club de Manchester, el de Santpedor, marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès. I en bàsquet, l'Olympiacos guanya l'Eurolliga, superant el Madrid a la final 92-85, mentrestant a la Lliga CB, victòria al Joventut davant del Burgos i derrotes del Girona Bilbao i del Lleida a casa amb l'Andorra.
0: I el temps, les temperatures podran tornar a superar els 30 graus a l'interior i arribaran als 35 al Pla de Lleida. Domini del sol amb temps estiuenc i només alguns núvols d'evolució a l'Alt Pirineu que difícilment donaran pluja. La calor es mantindrà intensa tota la setmana.
1: Trescat Info.
0: 11 i 4 minuts, us informe Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts.
3: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 26%.

0: encara no toca això. Abans tindrem això altre.
1: Ara tenim nova connexió, però ara amb en Nelson. On estàs,
2: hola,
1: Nelson?
2: Hola! Me sentís bien o no?
1: Sí, et sento perfecte.
2: Vale, mira, estoy aquí.
0: Ràdio Arbúcies surt al carrer per catifes. El proper diumenge, 30 de maig, estarem en rigorós directe des del carrer Camprodon informant i gaudint de la Diada de Catifes 2026. Parlarem amb catifaires, passavolants, paradistes, tindrem els alumnes de l'extraescolar de teatre i moltes, moltes més sorpreses. No us ho perdeu. A partir de les 10 del matí fins al migdia, ràdio en directe, fresca del dia. Diada de Catifes, tot un esdeveniment a Ràdio Arbúcies.
3: Y al final me parece que salió bien. Muchas gracias por todo y lo vemos el año que viene.

0: Màxima expectació pel contingut que avui mateix pot transcendir del sumari del cas de suposada corrupció on apareix l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. És el resultat de més d'un any i mig d'investigacions centrades en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'executiu de Pedro Sánchez i els partits esperen els nous detalls per definir estratègies. I l'UCO, que investiga la parella del president espanyol Pedro Sánchez, no ha trobat moviments estranys als comptes de Begoña Gómez i conclou que la càtedra que va codirigir a la Complutense de Madrid es va crear seguint la normativa. L'informe qüestiona els indicis que apunta el jutge Peinado per deixar-la un pas de judici per corrupció. El papa demana desarmar la intel·ligència artificial per impedir que domini la humanitat. És la reflexió que fa Lleó XIV a la seva primera encíclica feta pública aquest migdia, on subratlla que la intel·ligència artificial no es pot considerar moralment neutral i enfatitza el paper de l'educació per aprendre a gestionar-ne els riscos. L'Iran veu progressos a les negociacions amb els Estats Units, però descarta un acord imminent. L'administració Trump també es manté prudent sobre una expectativa ràpida d'entesa. L'escenari d'una possible solució a la guerra ha fet baixar força el preu del petroli per sota dels $100 al barril de Brent. El brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo ja ha fet més de 200 morts i els casos sospitosos s'acosten al miler, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut. El brot es va declarar oficialment fa 10 dies. 5 persones han mort en accidents de trànsit des que va començar aquest pont de la segona Pasqua. En 3 dels casos les víctimes són motoristes. Per avui està previst el gruix de l'operació tornada. I l'al·lèrgia alimentària es pot revertir. Des de l'Hospital Vall d'Hebron constaten que 9 de cada 10 persones que fan un tractament d'immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar els productes que els provocaven reaccions. A Ponent arrenca la campanya del cereal, que s'ha avançat per la calor, tot i la por per les altes temperatures del mes d'abril. Les xifres de les primeres finques recol·lectades indiquen que es mantindran els quilos i els preus de l'any passat. I entre les estrenes a les plataformes d'aquesta setmana destaca Spider-Noir, una sèrie basada en el clàssic de Marvel i amb Nicolas Cage de protagonista. També la crònica negra amb Abandonados de Carles Porta o el debut de John Travolta com a director amb la pel·lícula Ven a volar conmigo.
1: Esports.
2: El seleccionador espanyol de futbol Luis de la Fuente ha de donar d'aquí a mitja hora la llista amb els 26 jugadors convocats que aniran al pròxim Mundial de Futbol. Hi ha diversos interrogants al voltant d'aquesta convocatòria, com ara quins seran els 3 porters convocats o qui pot cobrir la baixa del blaugrana Fermín. El City acomiada i homenatge a Pep Guardiola després de 10 anys al club de Manchester, el de Santpedor. Marxa ben aconseguit 20 títols amb el club anglès. Mentrestant, Cesc Fàbregas classifica el Como italià per la Champions. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona anuncia la no continuïtat de l'alè lituana Juste Josite.
0: I el temps, domini del sol amb temps estiuenc i només alguns núvols d'evolució. A l'Alt Pirineu les temperatures podran tornar avui a superar els 30 graus a l'interior i arribaran als 35 al Pla de Lleida. La calor es manté avui i demà, però augmentarà clarament dijous i divendres.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 12. Molt bon dia, benvinguts. A aquesta hora us informa Àngels López Domènech.
3: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 25%.

t'han robat el cor alguna vegada, doncs prepara't, perquè els alumnes de l'extraescolar de teatre estan a punt de fer oficial. Aquest 3 de juny arriba M'ha robat el cor, una comèdia romàntica divertida i plena de sorpreses que no et voldràs perdre. Apunta bé, el 3 de juny, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Cal Xic d'Arbúcies. I el millor de tot, l'entrada és totalment gratuïta. Organitzat per BC Teatre. Vine a riure i emocionar-te amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: 5 morts aquest cap de setmana llarg, perquè avui és festiu a 150 municipis catalans, la majoria de l'àrea metropolitana de Barcelona, i encara no s'ha acabat aquesta operació tornada. 5 morts, i d'aquests 3 són motoristes. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, enviava aquest missatge a aquest col·lectiu.
2: Que respectin tot el que és els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals.
1: 20 motoristes morts de les 49 persones que en el que portem d'any han perdut la vida a les carreteres catalanes.
0: Catalunya al dia.
1: Doncs comprovem si hi ha incidències importants en aquesta operació tornada. Equip viari, Clàudia Serra, com ho tenim?
3: Doncs de moment sense cues destacades. Sí que hi ha alguns punts amb una mica més d'intensitat ja a la P7, a la Roca del Vallès, sentit sud, a la C31, a Castell d'Aro, direcció Llagostera, i a la C15, entre Olèrdola i Canyelles, direcció Vilanova i la Geltrú, en aquest cas per un accident que talla un carril.
1: Aquest dilluns 25 de maig, festiu a alguns municipis catalans, és notícia el trànsit i també el temps. No som ni al mes de juny i ja hem tingut les primeres nits tropicals de la temporada a Catalunya, i la previsió és que encara pugi més la temperatura. Francesc Mauri, bon dia.
4: Bon dia, doncs sí, però això serà dijous i divendres, quan podríem acostar-nos als rècords històrics de temperatura en un mes de maig, que daten de maig del 2022. Llavors, alguns punts de Catalunya es van acostar als 38-39. Això pot passar dijous i divendres, sempre a ponent, no passa la costa. I de moment el que tenim és una altra dosi marcada aquesta tarda i també de cara demà, de calor que no afluixa, tot i que la propera nit potser baixin un parell de graus les temperatures transitòriament. I evidentment el sol protagonista.
1: Doncs la calor justament ha fet avançar la campanya del cereal a ponent. Quim Balaguer, bon dia.
5: Bon dia, Estel. Les màquines segadores ja han començat a treballar a les zones de secat. De moment tot apunta que serà una collita estàndard.
6: Les perspectives, se veien els cereals molt, molt bé, el que feia patir que les calors de l'abril no haguessin afectat a la qualitat. Però el que ens ha entrat fins ara surt bé de quantitat i bé de qualitat.
1: I atenció amb aquesta notícia que arriba des de Tarragona. Han recuperat 300 caixes de material arqueològic procedent d'excavacions fetes a Tarragona mateix i també en municipis de la Rodalia.
5: Es va començar a investigar arran d'una placa de ceràmica d'un edifici històric que estava penjada en un bar de Torredembarra.
7: El propietari d'aquest bar és arqueòleg. Ens va dir que el jardí de casa seva tenia més material que no havia lliurat o que no li havien recepcionat.
5: En aquestes 300 caixes hi havia un miler de monedes de la Guerra del Francès i una àmfora romana.
1: Us parlarem també de la iniciativa que han tingut a l'Institut de Peralada, a l'Alt Empordà. Han deixat de fer servir eines d'intel·ligència artificial en activitats a classe i han començat a fer un manual d'ús amb la col·laboració de l'Observatori d'Ètica de la IA a Catalunya.
5: Per unificar criteris sobre quan i com fer-la servir amb els alumnes i evitar situacions com aquesta.
8: Però va haver-hi un dia que un docent entra i diu: uah, els alumnes de primer d'ESO s'ho estan passant pipa amb una activitat que els he preparat i estan utilitzant el xat GPT. Ja em pots imaginar jo com a director la cara que se'm va posar, dic, si fins als 14 no poden fer-ho, a més necessitem el permís dels pares.
1: I al Penedès tenen polèmica pel nom d'un vi.
5: Sí, el Macabeu.
9: Van triar Judas Macabeu perquè va ser un heroi, un rebel, que es va enfrontar contra els invasors i va alliberar el seu poble.
5: Però el Macabeu també és una varietat de raïm, per això l'Institut Català de la Vinya i el Vi...
10: Les cançons de la teva vida, les escoltes aquí.
11: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
12: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 27%.

0: Ràdio Arbúcies
1: 107.6 FM.
2: Ep, encara no toca això. Abans tindrem això altre.
3: Ara tenim nova connexió, però ara amb en Nelson. On estàs,
4: Hola.
3: Nelson?
4: Hola! Me sentís bien o no?
3: Sí, et sento perfecte.
4: Vale, mira, estoy aquí.
2: Ràdio Arbúcies surt al carrer per catifes. El proper diumenge, 30 de maig, estarem en rigorós directe des del carrer Camprodon informant i gaudint de la Diada de Catifes 2026. Parlarem amb catifaires, passavolants, paradistes, tindrem els alumnes de l'extraescolar de teatre i moltes, moltes més sorpreses. No us ho perdeu. A partir de les 10 del matí fins al migdia, ràdio en directe, fresca del dia. Diada de Catifes, tot un esdeveniment a Ràdio Arbúcies.
5: Y al final me parece que salí bien. Muchas gracias por todo y lo vemos el año que viene.

mai més. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Crida la prudència del Servei Català de Trànsit davant de l'operació tornada d'aquests tres dies de festa que ja està en marxa i quan encara han d'arribar a l'àrea de Barcelona 300.000 vehicles. De moment, el cap de setmana ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes, un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
2: El balanç que fem en aquest moment és un balanç negatiu i molt trist i tràgic i dramàtic. Tenim 5 víctimes mortals durant aquests 3 últims dies i, per tant, el que hem de mirar és que aquest retorn, que queden per retornar 300.000 vehicles encara a la conurbació metropolitana, sigui un retorn prudent, amb precaució i amb màxima concentració al volant.
0: És dilluns 25 de maig de 2026. Tenim més titulars. Frea l'especulació immobiliària a Barcelona, Sònia Kerr.
3: Segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge, la compra d'edificis sencers ha caigut un 31% l'últim any. Es tracta de la dada més baixa des de fa 5 anys. Joan Ramon Riera és el comissionat d'Habitatge.
4: Comencem a detectar que la demanda residencial d'habitatge a Barcelona, evidentment, és molt important, no? Però que la demanda, diguem, inversora i o especulativa, doncs ja no és tan important perquè està fortament desincentivada.
0: Vistiplau del govern a contractar 1.800 nous docents.
3: L'executiu de Salvador Illa aprovarà aquest dimarts l'ampliació de la plantilla que es farà efectiva el curs vinent. L'objectiu és reforçar l'escola inclusiva i abaixar les ràtios a les aules catalanes.
0: Preocupació per l'augment d'expedients de regulació.
3: Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36% aquests últims mesos. Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que n'han presentat.
0: La taula del tercer sector social alerta dels discursos d'odi.
3: La plataforma d'entitats destaca un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
0: I en cultura recuperen 300 peces amb alt valor patrimonial.
3: Entre el material hi ha peces de l'època romana, una placa ceràmica de Calagapito o 1.000 monedes del segle XIX encunyades a Tarragona.
0: En esports, Jordi Cervantes, ho hem sabut fa uns minuts, 9 catalans al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà.
5: I també 8 futbolistes del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat són Joan Garcia, Eric Garcia i Gavi.
0: Previsió del temps, Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, comença la setmana tal i com va acabar la darrera, amb unes temperatures de ple estiu. De fet, a hores d'ara, tornem a passar dels 30 graus ja en aquests moments a moltes comarques del prelitoral, de l'interior de Girona, també del Pla de Lleida. I no només 30 graus, sinó que en seran al voltant dels 35 els que s'arribaran a assolir en alguns indrets de les Terres de Ponent i també de l'interior de l'Ebre. Això sí, amb una mica més de vent tossut, un vent de xaloc, un vent de llevant, aquesta marinada alta, més insistent a les comarques de Lleida i de l'interior tarragoní, però sempre amb un bon sol, només 4 núvols decoratius, bàsicament, a les muntanyes de l'Alt Pirineu Lleidatà. En vista el dimarts, aquesta temperatura no afluixa. El matí serà suau, fins i tot una mica xafogós arran de mar, i la tarda tornarà a portar valors al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, sense pluges, alguna boira a l'Ebre al matí. Atenció, perquè entre el dimecres i el dissabte tindrem gairebé una onada de calor. Estem pendents a la xarxa.
0: Estarem pendents al control de so un dia més el nostre company Ivan López. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La nostra portada d'aquest dilluns, el Servei Català de Trànsit, que qualifica aquest cap de setmana llarg de tràgic i dramàtic per les 5 víctimes mortals registrades fins ara i demana molta prudència pel retorn dels 300.000 vehicles que es desplaçaran al llarg d'aquest dilluns cap a la conurbació de Barcelona. 3 de les víctimes eren motoristes. Enguany n'han mort ja 20, gairebé la meitat de tot l'any passat, quan van morir en un total de 45. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Aquest cap de setmana llarg, perquè avui és festiu en moltes poblacions, ha fet que sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona 600.000 vehicles. A més, com que ja fa calor, han sortit moltes més motos, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. 5 persones han mort per accidents, 3 d'elles motoristes. Lamiel ha dit que tot l'equip està tocat per aquests fets i fa una crida a la responsabilitat en la tornada.
2: màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
7: La Miel ha demanat respectar la distància de seguretat i tenir el vehicle en perfecte estat per evitar avaries i accidents. D'altra banda, aquesta tarda, des de les 5 i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7.
2: Amb el suport dels companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que faran presència a l'autopista per poder anar apartant els vehicles que circulin, si no són essencials, i per tant poder respectar aquesta restricció de vehicles pesants.
7: També a la P7 hi haurà un carril addicional sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei i un altre en sentit sud entre Llinars i Montornès del Vallès. La Miel ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona perquè en molts llocs és laborable.
0: Doncs anem a saber a aquesta hora quina és la situació a la xarxa viària catalana. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
8: Hola, bon dia. De moment encara podíem parlar d'una relativa calma a l'espera d'aquest retorn de 300.000 vehicles del dia d'avui. Ara com ara no es registren cues quilomètriques o punts molt conflictius a l'hora de circular. Sí que anem veient punts amb més intensitat, punts també d'altra banda habituals, com és el cas de la P7 a Barberà del Vallès en sentit sud, l'entrada per la C58 a Barcelona entre Montcada i Torrebaró, punts també de vies de costa, com és el cas de la C31, amb més intensitat a la zona de Cubelles, en sentit Barcelona, però vaja, si més no, de moment no passa d'aquí sense altres dificultats afegides. És tot, bon dia.
0: Gràcies, Eduard. I el Brull, a Osona, reclama mesures a les carreteres de Collformic després de la mort de dos motoristes en només un mes.
3: L'Ajuntament denuncia que aquesta via s'ha convertit en un circuit on vehicles de tota mena corren a molta velocitat.
0: És una crònica de Guillem Rico des del 9FM.
9: El darrer va morir aquest dissabte a la tarda en una sortida de via. L'anterior accident mortal va tenir lloc durant el pont de l'1 de maig. L'alcalde, Pere Medina, assegura que la carretera s'està convertint en un circuit.
10: Ens preocupa perquè la via de la carretera de Collformic, que va des de Ceba fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten al cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va a mategar, gent que va a Pla de Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. Hem reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del parc natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera que travessa aquest parc natural, que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
9: Davant d'aquesta situació, el consistori ha demanat mesures al Servei Català de Trànsit. Amb la víctima de dissabte ja en són 4 les que han mort en carreteres d'Osona des de principis d'any.
0: I encara parlant de mobilitat, el Ministeri de Transports s'ha adjudicat aquest dilluns el contracte per estudiar la implantació de 4 vies al tram Castelldefels al Prat i incrementar la capacitat del tram al Prat Sants.
3: L'objectiu final de l'actuació és dotar de més capacitat i fiabilitat als serveis ferroviaris procedents del sud i forma part del pla de Rodalies.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 7 minuts, arribem a un quart de 3, us ho dèiem en titulars. Frea l'especulació immobiliària a Barcelona, on han caigut un 30% les compravendes d'edificis sencers per part d'inversors privats. El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys, segons un informe conegut avui. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. L'informe de seguiment semestral de la zona de mercat residencial TENS de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona atribueix aquesta baixada a la regulació del lloguer a la capital catalana. El topall del preu del lloguer de llarga durada i de temporada fa que els guanys en la compra-venda de finques siguin menors i, per tant, frena la compra especulativa. També ha permès una contenció en el preu del lloguer. Carles Donat és codirector de l'Observatori.
12: Ara estem en un descens del 2,7%, però, com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
11: L'informe constata que la regulació permet retallar distàncies entre els ingressos per família i el preu mitjà del lloguer. Sense la normativa calcula que Barcelona s'haurien enfilat entre els 160 i els 270 euros al mes.
0: I a Terrassa l'equip de govern també vol posar fil fil a l'agulla la manca d'habitatge assequible i per aconseguir-ho desplegarà un pla local fins al 2031 que el ple haurà d'aprovar aquest divendres.
3: L'objectiu és arribar al 10% d'habitatge públic en els propers 5 anys. Actualment és del 7,7%.
0: Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
13: Un document elaborat a partir d'una exhaustiva diagnosi de la situació a la ciutat i amb la participació de totes les forces polítiques, entitats i ciutadania. Està dotat amb un pressupost de 27,6 milions d'euros i concreta les passes a seguir. Lluïsa Melgares és regidora de Polítiques Socials d'Habitatge i Promoció Pública d'Habitatge.
14: Fem un exercici del lideratge metropolità amb aquests dos documents. Terrassa és un motor que més solars i capacitat de creixement aporta a Catalunya.
13: La primera línia estratègica del pla és l'ampliació del parc d'habitatge posant sòl en dret de superfície per a privats amb condicions públiques. Això suposa una inversió de 113 milions i la construcció de 740 habitatges que s'entregaran fins al 2028. Cal afegir els pisos aportats a la Generalitat en dret de superfície i 48 solars que tenen una capacitat de construcció de 2.600 habitatges.
0: I el govern espanyol ha presentat aquest dilluns un pla dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar justament l'habitatge i també el transport verd. Està cofinançat amb fons europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés dels Diputats.
3: 4.700 milions seran per a rehabilitació i habitatge social, perquè barris i edificis consumeixin menys energia i també per lluitar contra la pobresa energètica. El president Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
15: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, como antes decía Óscar Puente, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
3: El govern destinarà 4.300 milions més a la mobilitat sostenible rural. Amb les comunitats autònomes vol posar en marxa un abonament per a la gratuïtat del transport públic i ajudar autònoms i pimes a renovar les flotes de vehicles.
0: 3 minuts i en punt, un quart de 3. El govern aprovarà aquest dimarts l'ampliació de la plantilla escoles i instituts. Seran prop de 1.800 treballadors, entre 200 personal d'atenció educativa, administració i serveis. S'incorporaran al proper curs per reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva. La mesura arribarà al mateix dia en què tornarà a reunir-se amb els sindicats. Arnau Olmós.
16: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
17: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
16: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
0: Gràcies per aquesta informació, Arnau Olmos, i preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació els darrers mesos, tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERUs ha augmentat més d'un 36%.
3: Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos.
0: Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments. Marc Pijuan.
18: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu, uns ajustos que impacten a diferents sectors, com el de l'automoció, el de l'atenció al client, la construcció o per la incorporació de la intel·ligència artificial. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptar-se a diferents sectors industrials. Són declaracions de la xarxa.
19: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
18: L'escenari d'incertesa preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest 2026 i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
0: Amb un quart de tres, aquest dilluns hi ha convocada una vaga del personal tècnic sanitari per exigir la seva reclassificació professional.
3: Els col·lectius afectats denuncien els reiterats incompliments de les administracions. S'han convocat manifestacions a les quatre capitals.
0: La de Tarragona ha plegat una cinquantena de persones a les portes de l'Hospital Joan 23, Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
20: Els sindicats manifestants, UGT i Comissions Obreres exigeixen l'aprovació immediata de la dotació econòmica necessària per fer efectiva aquesta reclassificació, a més del compliment íntegre de l'acord marc per a una administració del segle XXI. En aquest sentit, culpen al Ministeri d'Hisenda d'aquesta inacció, ja que declaren que la voluntat política hi és, però no pas l'econòmica. El secretari de Sanitat de la UGT a Catalunya, José Manuel Domínguez, destaca que la reclassificació professional suposarà un reconeixement, però sobretot una millora salarial.
21: D'entrada, el reconeixement de la categoria que tenen, de la qualificació professional que tenen, que no és la que tenen ara, sinó una superior. I per altra banda, evidentment, això comporta un requisit econòmic que pot estar al voltant de 3.000 euros anuals.
20: Segons la plantilla de l'Hospital Tarragoní, en la jornada de vaga estatal han tancat 6 quiròfans de cirurgia major ambulatòria i un de la segona planta. Només funcionen els d'oncologia i urgències, complint així amb els serveis mínims.
1: Notícies en xarxa.
0: Més coses. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez.
3: Segons les conclusions finals, la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense va crear-se seguint la normativa establerta i que ella va facturar a la universitat 17.000 euros en dos anys, una xifra incompatible amb un enriquiment il·lícit personal.
0: I us ho dèiem en titulars, la taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí un any.
3: La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
0: És una crònica de Maite Polo.
22: Tots els marroquins globen.
23: Ens treuen treballs.
24: Com a trans, et veuen com un monstre.
25: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
26: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
27: Una soledat.
28: La gent gran.
29: Són gent que roben.
30: Paràcid, marimans.
31: No estic solo.
32: Terroristes.
33: Matants.
34: Tot això és odi. Aturem-lo.
3: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El fenomen va a l'alça, al carrer, a les xarxes, a alguns mitjans i fins i tot a institucions com el Parlament de Catalunya. I per això, la taula d'entitats fa una crida a la societat i als partits polítics a aturar la discriminació, especialment pensant en la precampanya dels comicis locals. El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i Bàrbara Díaz, del grup de treball de polítiques d'igualtat i inclusió.
35: Que sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les, i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
36: L'odi té aquest objectiu, no? És donar una informació falsa amb l'objectiu de fer mal.
3: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
0: 11 minuts, arribem a dos quarts de tres. És moment de repassar altres notícies destacades d'aquest dilluns. En què ens aboca el 20% del terme de Santa Maria d'Oló, el Moianès surt designat com a zona prioritària per instal·lar plaques solars. Ara bé, el seu alcalde recorda que només estan obligats a acceptar-ne un 1% i que els propietaris dels terrenys afectats tindran sempre l'última paraula. Ràdio 010, Jordi Givert.
2: El mapa del Plàter especifica que un 20% del terme municipal d'Oló és apte per posar-hi plaques solars, però segons el mateix pla, el municipi només està obligat a ocupar un 1% d'aquestes terres prioritàries. Això seria entorn a unes 115 hectàrees de les 6.621 que té en total tot el terme municipal d'Oló. Xavi Baraut és l'alcalde del poble.
4: Però per assolir l'objectiu que ells es marquen de cara al 2050... d'aquest 20%, que s'omplís un 1% del 20%, és a dir, estem parlant d'unes 115 hectàrees, seria suficient per cobrir el que se'ns demana amb l'objectiu que tenen del Plàter.
2: A la vegada, qualsevol proposta ha de ser acceptada pels propietaris dels terrenys.
0: I a Girona, 7 de cada 10 ciutadans canvien al castellà en una conversa en comptes de mantenir el català. És una de les dades destacades de la primera enquesta d'usos lingüístics de la ciutat.
3: L'enquesta, que s'ha fet a 520 persones, constata un retrocés en l'ús del català a la capital gironina.
0: Girona FM, Pau Villafañe.
5: Tot i així, en contrapunt, la dada del 24% de gironins i gironines que mantenen el català està per sobre de les dades de les comarques de Girona, amb un 19% i encara més a nivell català, on aquesta dada és del 13%. Núria Riquelme és la regidora de Llengua Catalana de l'Ajuntament de Girona.
6: L'estudi confirma que l'era del Girona RAI ha acabat. Tot i que les dades diuen que a Girona estem millor que a Catalunya, també diu que estem pitjor que en la majoria d'indicadors que la demarcació de Girona en conjunt, que les comarques de Girona. Per tant, no podem estar satisfets amb aquest 60% de gent, ho veurem ara de seguida, que fa servir el català sol o combinat com a llengua habitual. Per tant, a Girona no ens podem conformar i entenem que tenim molta feina per fer i, per tant, molt de camp per córrer.
5: L'enquesta també exposa que un 94% de la població de Girona entén el català. Tot i així, en la mitjana d'habilitats lingüístiques sempre està per sota del castellà. Per altra banda, prop d'un 60% dels gironins fan servir el català com a llengua única o prioritària en combinació amb el castellà.
0: I moment ara per la cultura. I per Tarragona, on han recuperat 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva.
3: Les tenia exposades entre el jardí de casa i el bar que regentava a Torredembarra. Entre el material hi ha peces de l'època romana, una placa ceràmica de Calagapito i 1.000 monedes del segle XIX.
0: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
7: Parlem d'un arqueòleg ja jubilat que tenia una empresa d'excavacions. N'hauria participat en unes 400 i bona part d'aquestes no disposaven de memòria ni les peces s'havien entregat a l'administració. El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
8: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines formalitzades, o sigui, pàgines de compravenda d'antiguitats, i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals. Com a molt seria una falsificació i seria un altre fet, però que no s'ha venut res.
7: A l'home se l'investiga pels presumptes delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric que podrien comportar penes de presó.
0: I arribarem als esports amb música.
9: Amore o grillo dir non saprei certo coste.
0: 7 minuts, arribem a 2:45. Escolteu un fragment de Madama Butterfly. Es representa avui a Barcelona.
3: La popular òpera de Puccini farà parada al Palau de la Música Catalana.
10: Y fite la maleta, así de firma dio, ay qué dolor, como no abandono, ay qué dolor.
0: I en un registre ben diferent, escolteu Los Chunguitos, actuen també avui a Barcelona.
3: La veterana formació de rumba flamenca farà un repàs als seus grans èxits de sempre en un concert a la sala Razzmatazz.
0: Doncs a ritme de Chunguitos arribem als esports. que ens porta el Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. 9 futbolistes catalans aniran al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb la selecció espanyola.
11: Bon dia, Jordi. A més, 8 jugadors del Barça estaran en aquest combinat per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquesta llista són Joan García, Eric García i Gavi, que acompanyaran a Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo com a expedició blaugrana a la selecció. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz. El seleccionador espanyol, José Luis de la Fuente, explicava la convocatòria dels tres porters.
12: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión.

0: A la gran festa, la de les jugadores blaugranes amb la seva afició, hi havia Alexia Putellas, que encara no va revelar el seu futur.
1: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
2: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
1: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
0: La mala notícia, en canvi, va ser el descens del Girona a segona divisió. El president del Girona, dels gironins, del Figeli, avisa que ara venen setmanes complicades.
3: Som tots aquí, no es tracta avui de assenyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això. Tocarà fer decisions dures i difícils, però és el que ens toca, és el que hem de fer.
0: El Barça va acomiadar la Lliga amb derrota de Mestalla i l'Espanyol va empatar a casa davant la Real Societat.
4: Gràcies, Jordi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribem en punt a 2:15 de la tarda.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Tots els marroquins roben.
7: Ens treuen treballs.
8: Com a trans et veuen com un monstre.
9: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
10: Aquest amb un trastorn mental és violent.
11: Una soledat, la gent gran.
12: Són gent que roben.
13: Paràssi, marimatxo.
14: Però si estic solo.
15: Tomo no. Terroristes.
16: Ve a menjar plàtans.
17: Tot això és odi.
18: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social. Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
19: Informació.
20: Hola, som Sal Prieto i Diana Mar, les presentadores de l'infopodcast Tal com t'ho dic de Delta.cat.
21: El podcast informatiu dels municipis de Deltebre, l'Ampolla, Sant Jaume d'Enveja i Camarles.
20: La idea de fer este infopodcast va sortir arran d'una de les reunions de la xarxa on se'ns proposava a totes les emissores fer un infopodcast que s'allunyés del butlletí tradicional.
21: Sí, de fet era estiu i la feina ens havia donat una treva, fet que va propiciar que la creativitat mos vingués a visitar.
20: Vam decidir fer-ho en format trucada entre dos amigues perquè trobem que és una manera molt habitual d'explicar-nos el que està passant amb persones més properes. I per a nosaltres, per a Delta.cat, els oients formen part del nostre cercle més pròxim.
21: Mos agrada que coneguen de primera mà què passa, sense massa formalismes, anant al gra, tot i que de vegades faigui una mica de mal.
20: M'ha fet gràcia, ja. Una mica de mal, però és que és veritat. El contingut com a tal de l'Infopodcast no deixa de seguir l'estructura d'un butlletí. Nosaltres el que hem fet és variar la forma. Expliquem les notícies més destacades de la setmana a través d'una trucada telefònica entre dos amigues que viuen al Delta de l'Ebre.
21: Vam decidir fer-lo setmanalment per no saturar els oients, perquè tot i que el format és diferent, el contingut no deixa de ser el mateix que ja oferim al butlletí i a l'informatiu habitual de la nostra emissora. L'Infopodcast, tal com t'ho dic, una frase molt nostra, molt d'aquí baix, lo fem arribar als veïns dels nostres municipis a través del 107.6 de la FM, de l'streaming, de l'e-box, de la web, de les xarxes socials, del canal de WhatsApp i també per l'app de Delta.cat.
20: D'anècdotes en tenim una que ens va fer riure molt des d'un principi, i és que la ficció creada a l'Infopodcast és que una amiga viu a l'Ampolla, ficció total, i l'altra del Tebre, també ficció total. I algun oient amb qui hem coincidit que ens parlava de tu a tu donava per fet que això és veritat i res més lluny de la realitat, ja que Sal viu a Pinell de Brai i jo, Diana, visc a Tortosa. La proximitat per a nosaltres no és un valor afegit, és el valor. És el que ens diferencia d'altres mitjans de comunicació, ja que treballem amb actualitat de proximitat, no només perquè és la filosofia del mitjà, sinó per elecció. L'oient sent que som dels seus i això crea comunitat.
21: Sí, quan la font és tan propera és més fàcil informar, però també representa més responsabilitat.
20: Tota la raó, perquè hi ha més possibilitat que l'oient doni per bo el que li estàs explicant.
5: La xarxa de comunicació local.
4: Molt bon dia, són 2:15.
22: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
4: Crida a la prudència del Servei Català de Trànsit davant de l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa, que ja està en marxa i quan encara han d'arribar a l'àrea de Barcelona 300.000 vehicles. De moment, el cap de setmana ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes. Un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El seu director.

0: conductor, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
1: El balanç que fem en aquest moment és un balanç negatiu i molt trist i tràgic i dramàtic. Tenim 5 víctimes mortals durant aquests 3 últims dies i, per tant, el que hem de mirar és que aquest retorn, que queden per retornar 300.000 vehicles encara a la conurbació metropolitana, sigui un retorn prudent, amb precaució i amb màxima concentració al volant.
0: És dilluns 25 de maig de 2026. Tenim més titulars. Frea l'especulació immobiliària a Barcelona, Sònia Kerr.
2: Segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge, la compra d'edificis sencers ha caigut un 31% l'últim any. Es tracta de la dada més baixa des de 2020. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge.
3: Comencem a detectar que la demanda residencial d'habitatge a Barcelona, evidentment, és molt important, no? Però que la demanda, diguem, inversora i o especulativa, doncs ja no és tan important perquè està fortament desincentivada.
0: Vistiplau del govern a contractar 1.800 nous docents.
2: L'executiu de Salvador Illa aprovarà aquest dimarts l'ampliació de la plantilla que es farà efectiva al curs vinent. L'objectiu és reforçar l'escola inclusiva i abaixar les ràtios a les aules catalanes.
0: I preocupació per l'augment d'expedients de regulació.
2: Tot i que el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36% aquests últims mesos. Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que n'han presentat.
0: I la taula del tercer sector social alerta dels discursos d'odi.
2: La plataforma d'entitats destaca un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
0: I en cultura recuperen 300 peces amb alt valor patrimonial.
2: Entre el material i elements de l'època romana, una placa ceràmica de Calagapito o monedes, 1.000 monedes del segle XX, del segle XIX, volíem dir, encunyades a Tarragona.
0: Esports, Jordi Cervantes, 9 catalans al Mundial de Futbol d'Estats Units, Mèxic i Canadà.
4: I també 8 futbolistes del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat són Joan García, Eric García i Gavi.
0: Previsió del temps, Luis Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, comença la setmana tal i com va acabar la darrera, amb unes temperatures de ple estiu. De fet, a hores d'ara, tornem a passar dels 30 graus ja en aquests moments a moltes comarques del prelitoral, de l'interior de Girona, també del Pla de Lleida. I no només 30 graus, sinó que en seran al voltant dels 35 els que s'arribaran a assolir en alguns indrets de les Terres de Ponent i també de l'interior de l'Ebre. Això sí, amb una mica més de vent tossut, un vent de xaloc, un vent de llevant, aquesta marinada alta, més insistent a les comarques de Lleida i de l'interior tarragoní, però sempre amb un bon sol, només 4 núvols decoratius, bàsicament, a les muntanyes de l'Alt Pirineu Lleidatà. En vista al dimarts, aquesta temperatura no afluixa. El matí serà suau, fins i tot una mica xafogós arran de mar, i la tarda tornarà a portar valors al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, sense pluges, alguna boira a l'Ebre al matí. Atenció, perquè entre el dimecres i el dissabte tindrem gairebé una onada de calor. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, passant gairebé 4 minuts de 2:15.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dilluns. El Servei Català de Trànsit que qualifica aquest cap de setmana llarg de tràgic i dramàtic per les 5 víctimes mortals registrades fins ara i demana molta prudència pel retorn dels 300.000 vehicles que es desplaçaran al llarg d'aquest dilluns cap a la conurbació de Barcelona. 3 de les víctimes eren motoristes. Enguany han mort ja 20, gairebé la meitat de tot l'any passat, quan van morir-ne un total de 45. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Aquest cap de setmana llarg, perquè avui és festiu en moltes poblacions, ha fet que sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona 600.000 vehicles. A més, com que ja fa calor, han sortit moltes més motos, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. 5 persones han mort per accidents, 3 d'elles motoristes. Lamiel ha dit que tot l'equip està tocat per aquests fets i fa una crida a la responsabilitat en la tornada.
1: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en tenien 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
7: La Miel ha demanat respectar la distància de seguretat i tenir el vehicle en perfecte estat per evitar avaries i accidents. D'altra banda, aquesta tarda, des de les 5 i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7.
1: Amb el suport dels companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que faran presència a l'autopista per poder anar apartant els vehicles que circulin, si no són essencials, i per tant poder respectar aquesta restricció de vehicles pesants.
7: També a la P7 hi haurà un carril addicional sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei i un altre en sentit sud entre Llinars i Montornès del Vallès. La Miel ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona perquè en molts llocs és laborable.
0: Doncs sapiguem a aquesta hora quina és la situació a la xarxa viària catalana. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
8: Hola, bon dia. De moment encara tenim una relativa calma, és a dir, no hi ha grans retencions a punts quilomètrics, el que hi ha sobretot són punts on hi ha lentitud i aturades de més o menys zones habituals, com és el cas de la C-17 a Parets del Vallès, un parell de quilòmetres en sentit Barcelona, la P-7 a Barberà del Vallès, també en sentit sud, o la C-58, C-33, sobretot entre Montcada i Torreperó, l'entrada a Barcelona. En tot cas, a la resta, doncs, a l'espera d'aquests 300.000 vehicles de retorn durant el dia d'avui, alguns punts de costa amb una mica més d'intensitat, de volum a aquesta hora, com la C-31 a Cubelles o la C-32 a Sant Boi, però vaja, de moment ara com ara sense més dificultats. És tot, bon dia.
6: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Més coses, us ho destacaven titulars. Fre a l'especulació immobiliària a Barcelona, on han caigut un 30% les compravendes d'edificis sencers a la ciutat per part d'inversors privats. El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys, segons un informe conegut aquest dilluns. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. L'informe de seguiment semestral de la zona de mercat residencial TENS de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona atribueix aquesta baixada a la regulació del lloguer a la capital catalana. El topall del preu del lloguer de llarga durada i de temporada fa que els guanys en la compra-venda de finques siguin menors i, per tant, frena la compra especulativa. També ha permès una contenció en el preu del lloguer. Carles Donat és codirector de l'Observatori.
10: Ara estem en un descens del 2,7%, però, com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
9: L'informe constata que la regulació permet retallar distàncies entre els ingressos per família i el preu mitjà del lloguer. Sense la normativa calcula que a Barcelona s'haurien enfilat entre els 160 i els 270 euros al mes.
0: Doncs el govern espanyol ha presentat un pla justament aquest dilluns, dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar l'habitatge. També el transport verd està cofinançat amb fons europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés dels Diputats.
2: 4.700 milions d'euros seran per a rehabilitació i habitatge social perquè barris i edificis consumeixin menys energia i lluitar així contra la pobresa energètica. El president Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
11: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, como antes decía Óscar Puente, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
2: El govern destinarà 4.300 milions més a la mobilitat sostenible rural. Amb les comunitats autònomes vol posar en marxa un abonament per a la gratuïtat del transport públic i ajudar autònoms i pimes a renovar les flotes de vehicles.
0: 6 minuts i en punt 3 quarts de 3 de la tarda el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla escoles i instituts. Seran prop de 1.800 treballadors entre docents, personal d'atenció educativa, administració i serveis. S'incorporaran al proper curs per reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva. La mesura arribarà el mateix dia en que tornarà a reunir-se amb els sindicats. Arnau Olmos.
12: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
13: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
12: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
0: I preocupació al teixit econòmic català, us ho deien també titulars, per l'augment d'expedients de regulació els darrers mesos, tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERUs ha augmentat més d'un 36%.
2: Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos
0: d'any. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment, a més dels expedients, d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments. Marc Pijuan, bon dia.
14: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu, uns ajustos que impacten a diferents sectors, com el de l'automoció, el de l'atenció al client, la construcció o per la incorporació de la intel·ligència artificial. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karrum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptar-se a diferents sectors industrials. Són declaracions de la xarxa.
15: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
14: L'escenari d'incertesa preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest 2026 i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
0: Més coses, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez.
2: Segons les conclusions finals, la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense va crear-se seguint la normativa establerta i que ella va facturar a la universitat 17.000 euros en dos anys, una xifra que és incompatible amb un enriquiment il·lícit personal.
0: I la taula del tercer sector social llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals.
2: La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
0: És una crònica de Maite Polo.
16: Tots els marroquins roben.
17: Ens treuen treballs.
18: Com a trans et veuen com un monstre.
19: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
20: Aquest amb un trastorn mental és violent.
21: Una soledat. La gent gran.
22: Són gent que roben.
23: Paràcid. Marimats.
24: Estic solo.
25: Terroristes.
26: Plàtans.
27: Tot això és odi. Aturem-lo.
2: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El fenomen va a l'alça, al carrer, a les xarxes, a alguns mitjans i fins i tot a institucions com el Parlament de Catalunya. I per això, la taula d'entitats fa una crida a la societat i als partits polítics a aturar la discriminació, especialment pensant en la precampanya dels comicis locals. El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i Bàrbara Díaz, del grup de treball de polítiques d'igualtat i inclusió.
28: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les, i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
29: L'odi té aquest objectiu, no? És donar una informació falsa amb l'objectiu de fer mal.
2: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
0: en punt 3:45 de la tarda. I de la crònica internacional us hem de dir que el papa Lleó XIV ha fet una crida a desarmar la intel·ligència artificial per sostreure-la de la lògica econòmica i geopolítica.
2: En la seva primera encíclica, el Sant Pare alerta del risc de la deshumanització de la tecnologia i apela a la pau i a l'humanisme com a única via, diu, per resoldre els conflictes en un món globalitzat.
0: I l'Iran ha alertat aquest dilluns que un acord amb els Estats Units per acabar amb el conflicte armat no és imminent.
2: El govern de Teheran reconeix que hi ha hagut avenços importants en les negociacions amb l'executiu de Washington, però afirma que els canvis freqüents de l'administració Trump fan difícil un acord.
0: I en declaracions a la xarxa, els activistes de la flotilla Global Summit denuncien violència, maltractaments i una absoluta manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol.
2: Ho ha dit Pau Pérez, que és portaveu i voluntari de la Global Summit Flotilla.
1: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions tant comercials com econòmiques com militars amb aquest estat sionista d'Israel.
2: En un comunicat, els activistes han declarat fins i tot haver patit agressions sexuals durant la seva detenció.
0: I crònica ara de successos. Un home que malvivia en un magatzem a Cabrera de Mar, al Maresme, mort en un incendi local uns baixos de l'Avinguda Maresme.
2: Els bombers han rebut l'avís a les 8 del matí i han trobat el cos sense vida de la víctima entre una acumulació de ferralla.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla entre dos grups de persones al metro de Barcelona, a la zona exterior de l'estació de la Pau de la línia 4. Els fets van passar la matinada de diumenge.
2: A conseqüència de la baralla, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons ha detallat els Mossos d'Esquadra, seria una persona aliena a la baralla que va rebre una punxada quan intentava separar els dos grups. En arribar al lloc els efectius, els implicats, ja havien dispersat. La investigació continua oberta, però de moment no hi ha detencions.
0: I els Mossos van detenir dimecres a Reus un home i una dona per provocar 4 incendis del Baix Camp.
2: El primer foc va ser el 18 d'abril, quan van incendiar un vehicle agrícola a Vilanova d'Escornalbou. Els dos detinguts també se'ls imputen 3 incendis més en una zona forestal a l'Argentera, Prat Dip i Coll de Jou, que van arrencar de manera consecutiva a la tarda del 23 d'abril.
0: I repassem en altres notícies destacades d'aquest dilluns. Quan falten només 42 dies per al pas del Tour de França per Torelló, l'Ajuntament ja ha presentat avui el programa d'activitats previst per escalfar motors abans de l'arribada de la ronda ciclista.
2: L'objectiu és convertir el pas del Tour en una gran festa popular i projectar la imatge del municipi arreu del món.
0: El nou FM, Núria Parera.
3: Les activitats començaran el 29 de maig amb les jornades esportives escolars, que inclouran una exhibició de BMX i una mostra de bicicletes singulars. El 20 de juny, el Club Ciclista Torelló organitzarà una sortida que recrearà la mateixa etapa que farà el Tour, des de Torelló fins a Les Angles. En parla Marc Gilabert, president del Club Ciclista de Torelló.
4: Fer la mateixa etapa que ells fan, però sortint des d'aquí a Torelló. O sigui que no, és Torelló als Angles.
3: A més, durant una setmana s'instal·larà un pump track coincidint amb els casals d'estiu per incentivar l'ús de la bicicleta com a activitat de lleure. I el 5 de juliol, el Centre Excursionista de Torelló impulsarà la Bike Challenge Tour de Charlies. Ho explica Toni Colomo, tècnic d'esports.
5: És una prova entre un repte esportiu d'equilibri, una miqueta lúdic i còmic, que es tracta, doncs, això, de buscar la màxima distància en una bicicleta sense donar cops de pedal.
3: El gran dia serà el 6 de juliol, amb el pas del Tour pel municipi. El consistori vol omplir de públic el tram del recorregut que travessa Torelló des de la plaça Fortià fins les Serrasses, aprofitant així l'impacte de la cursa per mostrar la imatgeria del municipi.
0: 11 minuts i arribem a les 3, i atenció a aquesta dada. A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil, per això fa anys que el CAT 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència.
2: Ara aquest sistema es consolida amb un mapa interactiu i complet orientat a l'ús pràctic que permet planificar rutes amb seguretat. Jordi González és el director de Tecnologia i Innovació del CAT 112.
7: Resol dos problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura i la segona va lligat amb la localització. Quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així, explicar-li a un operador del 112 que està a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors, aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta.
0: I moment ara per la cultura. I per Tarragona, on han recuperat, us ho dèiem en titulars, 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva.
2: Les tenia exposades entre el jardí de casa i el bar que regentava a Torredembarra. Entre el material hi ha peces de l'època romana, una placa ceràmica de Calagapito o 1.000 monedes del segle XIX.
0: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: Parlem d'un arqueòleg ja jubilat que tenia una empresa d'excavacions. N'hauria participat en unes 400 i bona part d'aquestes no disposaven de memòria ni les peces s'havien entregat a l'administració. El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
8: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines formalitzades, o sigui, pàgines de compravenda d'antiguitats, i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals. Com a molt seria una falsificació i seria un altre fet, però que no s'ha venut res.
6: A l'home se l'investiga pels presumptes delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric que podrien comportar penes de presó.
0: I arribarem als esports amb dues propostes musicals ben diferents.

0: les dues tindran lloc aquest vespre a la ciutat de Barcelona. Escolteu un fragment primer de Madama Butterfly. Es representarà avui a la capital catalana.
1: La popular òpera de Puccini farà parada al Palau de la Música Catalana.

0: 8 minuts, arribem a les 3 en punt de la tarda i escolteu Los Chunguitos. També actuen avui a la capital catalana.
1: La veterana formació de rumba flamenca farà un repàs als seus grans èxits de sempre en un concert a la Sala Ratmetat.
0: Doncs amb Los Chunguitos arribem als esports. Porta avui el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. 9 futbolistes catalans aniran al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà amb la selecció espanyola de futbol.
2: Bon dia, Jordi. A més, també hi aniran 8 jugadors del Barça. Estaran en aquest combinat per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquesta llista són Joan García, Eric García i Gavi, que acompanyaran a Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo com a expedició blaugrana a la selecció. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz. El seleccionador espanyol, José Luis de la Fuente, explica la convocatoria dels tres putres, entre ells el del Barça.
3: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedora poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
2: El 30 de maig quedaran tots els jugadors convocats per començar la preparació d'un Mundial que començarà l'11 de juny amb el primer partit de la selecció el dilluns, dia 15, contra el Cap Verd. En futbol, el cap de setmana ens deixava el triomf del Barça a la Champions femenina a Oslo davant l'Olímpic de Lió per 4-0. Ahir les jugadores ho celebraven amb l'afició a l'Avinguda Maria Cristina, entre elles Alexia Putellas, que encara no va revelar el seu futur.
4: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
5: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
4: Queda molt lluny, però si hi ha algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
2: En hoquei patins, el Vilassana comença el playoff pel títol de la Lliga amb un triomf. Ho va fer davant el Palau per 5-1. Lucha Agudo, Elsa Salvanyà, Bea Gaete i Aina Florenza, que n'ha fet dos, en van fer dos, van marcar els gols del Vilassana mentre Laura Puigueta anotava el gol de l'honor del Palau. Dissabte vinent, segon partit a la pista del Palau. Escoltem Elsa Salvanyà.
6: Ha sigut un partit bastant intens, on crec que hi ha hagut molts moments tant del Palau com nostres, però crec que nosaltres hem sabut gestionar bé doncs, aquests moments de més concentració, de més intensitat. Crec que hem fet el que ens ha demanat el nostre entrenador en molts moments i sobretot que ho hem sabut gestionar, jo crec, molt bé. Llavors, de cara doncs, al partit de la setmana següent, sabem que serà un partit molt complicat, molt exigent, que serà totalment diferent al que hem jugat aquest cap de setmana. I res, sortir molt concentrades i sobretot amb molta intensitat.
2: En hoquei patins masculí, el Liceo és l'únic equip que es va classificar per a les semifinals del playoff del títol de Lliga en tornar a guanyar a Lleida per 2-4. Dimarts a 2:15 es decidiran la resta de sèries entre el Barça i el Noia, l'Igualada i el Voltregà i el Calafell i el Reus. I també bones notícies en l'handbol, ple d'ascensos pels equips catalans. 4 a la fase d'ascens, a la plata femenina, el Sant Cugat va pujar després de guanyar els 3 partits. També va pujar a la mateixa categoria el Mataró i a la primera estatal van pujar Sant Martí Adrianenc i el Garbí Palafrugell.
0: És Jordi, una mica més de 3 minuts. Arribem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, serà dimarts, a les 2. Fins aleshores. Molt bona tarda.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
9: La banda sonora

0: Son las 3.
1: Catalunya migdia.
2: Comencem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com el PSOE s'agafa a l'informe de la Guàrdia Civil que descarta moviments opacs als comptes de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per intentar defensar que tots els casos de suposada corrupció al voltant del govern espanyol s'acabaran aclarint, diuen els socialistes. Veurem què és el que passa els pròxims dies. També us hem parlat del preu del petroli, que cau per sota dels $100 al barril de Brent per l'expectativa que hi hagi un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. I hem comparat la calor d'aquests dies a diferents punts d'Europa, inclòs a Catalunya, amb els rècords històrics absoluts en aquestes dates. Aquesta nit passada ja ha estat una nit tropical, vol dir que s'ha estat per sobre dels 20 graus, a Barcelona i a Sitges. I les temperatures, ens diuen els meteoròlegs, que encara han de pujar més aquesta setmana. I tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
3: Doncs que l'expresident del govern espanyol, Felipe González, creu que Zapatero no té capacitat per idear una trama com la que descriuen els informes de l'UDEF.
4: Yo no lo veo, digamos, con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo. Ahora, que se deje arrastrar por Maduro y por la Delsi que le llama principito, es que estoy muy en desacuerdo políticamente con él.
3: González diu que creu que aquesta situació té un cost reputacional per Espanya i també pel PSOE. A aquesta hora s'espera que comenci el gruix de desplaçaments de l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona després d'un cap de setmana llarg a molts municipis del país, entre ells els més poblats de l'entorn de Barcelona i de la capital mateix. Durant aquests 3 dies, però, 5 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes, 3 d'elles motoristes. El director general de Trànsit, Ramon Lamiel, demana prudència i s'adreça sobretot a les motos.
5: Especial atenció a les motos, que respectin els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració.
3: Des de principis d'any ja són 49 les persones mortes en accidents de trànsit a les carreteres del país, 20 de les quals motoristes. Pas endavant per quadruplicar les vies de tren entre Castelldefels i el Prat de Llobregat a la línia R2 de Rodalies. El Ministeri de Transports ha adjudicat els estudis per doblar la via actual i ampliar la capacitat del tram entre el Prat de Llobregat i l'estació de Sants. És una de les actuacions més destacades previstes en el Pla de Rodalies perquè permetrà augmentar la velocitat dels trens regionals amb avançaments i dotar de més capacitat l'entrada a Barcelona pel sud. A Lleida, mentrestant, el sindicat CGT de l'Hospital Arnau de Vilanova denuncia que l'ampliació de la unitat d'ictus, que ha d'entrar en servei la setmana que ve, no disposa d'espai ni d'atenció d'infermeria necessàries. Des de la direcció de l'hospital ho neguen i asseguren que compleixen amb els estàndards de qualitat i assistencials. Anem cap allà, Pere Joan Albrecht.
6: Hola, bona tarda. Segons la CGT, les dues habitacions que s'estan habilitant per passar de 4 a 8 llits són convencionals i no disposen de l'espai necessari. A més, diuen que l'auxiliar d'infermeria que ara atén 4 pacients passarà a controlar l'Arna 8. Eric Aguilar, de la CGT a l'Hospital Arnau.
7: I són habitacions de planta que ara avui han començat les obres a instal·lar els monitors a la paret i altres elements, i és que el que parlen les companyes d'aquella planta és que no hi haurà espai per treballar. Després un tema de ràtios d'infermeria.
6: La direcció de l'Arnau diu en un comunicat que es garanteix l'atenció als pacients amb els màxims estàndards de qualitat i seguretat. També es mantenen les ràtios d'una infermera cada 4 pacients i una auxiliar d'infermeria cada 8. Recordem que l'hospital ampliarà les hores d'atenció als ictus greus a partir del juny.
3: Presó preventiva per l'exdirector executiu del Partit Nacional Escocès i exmarit de Nicola Sturgeon en declarar-se culpable d'haver malversat més de 460.000 euros recaptats per la formació per la campanya independentista. Peter Merrill, de 62 anys, ha admès haver desviat els diners des del 2000.
8: Informació, proximitat, música.
9: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
10: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 29%.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Bona tarda, són les 4. Enmig de la tempesta política pel cas Zapatero, la Guàrdia Civil dona aire a Pedro Sánchez en el cas que esquitxa la seva parella. La Guàrdia Civil descarta moviments opacs als comptes de Begoña Gómez i inclou que la càtedra que va dirigir a la Universitat Complutense de Madrid es va crear seguint la normativa. José Luis Rodríguez Zapatero creu que és un despropòsit que se'l situï entre el centre d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat la seva família. A través de la seva portaveu, Luis Arroyo, l'expresident espanyol ha atribuït totes les acusacions al fet que donés suport de manera destacada a Pedro Sánchez en la campanya electoral del 2023. A Escòcia han decretat presó preventiva per l'exmarit de l'antiga primera ministra Nicola Sturgeon per un cas de presumpta malversació. Peter Morrell s'ha declarat culpable d'haver desviat més de 460.000 euros del Partit Nacional Escocès, del qual era director executiu, recaptats per la campanya independentista. Els Estats Units i l'Iran rebaixen les expectatives d'un pacte imminent per la fi de la guerra. Davant la pressió de la línia més dura del seu partit, Trump ha volgut insistir que només acceptarà un bon acord. La possibilitat que el conflicte s'acabi ha fet caure el preu del petroli fins a un mínim de $97 al barril de Brent. El papa Lleó XIV compara la intel·ligència artificial amb les armes nuclears i demana que es desarmi aquesta tecnologia. És la reflexió que defensa el pontífex en la seva primera encíclica presentada aquest migdia. En el text critica l'ús que fan les empreses tecnològiques de la IA i alerta que agreuja l'escletxa digital entre rics i pobres. Més del 90% de les persones amb al·lèrgies alimentàries que fan immunoteràpia oral amb aliments acaben tornant a menjar el que els provocava reaccions al·lèrgiques. Ho constaten des de l'Hospital Vall d'Hebron, que és pioner en aquest tipus de teràpia tant per nens com per adults. L'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició lliura la setmana que ve els seus premis anuals als millors xefs del país en una gala gastronòmica al Palau de Pedralbes de Barcelona. El nou president de l'entitat, Joan Font, ha explicat a 3Cat Info que vol potenciar tant la cuina innovadora com la tradicional i apostar per l'educació nutricional.
1: Esports.
2: El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, convoca 8 jugadors al Barça per disputar el Mundial. Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. També hi ha 4 catalans més, David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Cucurella. En aquesta convocatòria no hi ha cap jugador del Real Madrid. El Barça femení té avui descans després de la celebració d'ahir per la 4ª Lliga de Campions. Demà tornarà als entrenaments perquè encara han de disputar 2 partits de Lliga.
0: I ens falta el temps. L'estabilitat atmosfèrica és total i la calor no té intenció de marxar de casa nostra. La calor dominarà la tarda arreu del país, amb màximes de 34 graus o més a Ponent i també a les Terres de l'Ebre. El cel es mostrarà serè, amb alguns núvols inofensius al Pirineu. La recta final del maig serà ben estival.
1: Trescat Info.
0: 4 i pràcticament 4 minuts. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Comencem l'informe de la Guàrdia Civil que descarta que la parella de Pedro Sánchez s'embutxaqués. Comissions dona aire al PSOE enmig de l'escàndol del cas de tràfic d'influències que afecta l'expresident espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Els investigadors rebaixen les acusacions del
3: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 27%.

0: encara no toca això. Abans tindrem això altre.
1: Ara tenim nova connexió, però ara amb en Nelson. On estàs,
2: Hola.
1: Nelson?
2: Hola! ¿Me sentí bien o no?
1: Sí, et sento perfecte.
2: Vale, mira, estoy aquí.
0: Ràdio Arbúcies surt al carrer per catifes. El proper diumenge, 30 de maig, estarem en rigorós directe des del carrer Camprodon informant i gaudint de la Diada de Catifes 2026. Parlarem amb catifaires, passavolants, paradistes. Tindrem els alumnes de l'extraescolar de teatre i moltes, moltes més sorpreses. No us ho perdeu. A partir de les 10 del matí fins al migdia, ràdio en directe, fresca del dia. Diada de Catifes, tot un esdeveniment a Ràdio Arbúcies.
3: Y al final me parece que salí bien. Muchas gracias por todo y lo vemos el año que viene.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Radio Arbúcies, 107.6 FM.

t'han robat el cor alguna vegada? Doncs prepara't, perquè els alumnes de l'extraescolar de teatre estan a punt de fer oficial. Aquest 3 de juny arriba M'ha robat el cor, una comèdia romàntica divertida i plena de sorpreses que no et voldràs perdre. Apunta bé, el 3 de juny, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Cal Xic d'Arbúcies. I el millor de tot, l'entrada és totalment gratuïta. Organitzat per BC Teatre. Vine a riure i emocionar-te amb nosaltres. T'hi esperem!

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 5. Enmig de la tempesta política pel cas Zapatero, la Guàrdia Civil dona aire a Pedro Sánchez en el cas que esquitxa la seva parella. La Guàrdia Civil descarta moviments opacs als comptes de Begoña Gómez i conclou que la càtedra que va codirigir la Universitat Complutense de Madrid es va crear seguint la normativa. José Luis Rodríguez Zapatero creu que és un despropòsit que se'l situï al centre d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat la seva família. A través del seu portaveu, Luis Arroyo, l'expresident espanyol, atribuït totes les acusacions al fet que donés suport de manera destacada a Pedro Sánchez en la campanya electoral del 2023. A Escòcia han decretat presó preventiva per a l'exmarit de l'antiga primera ministra Nicola Sturgeon per un cas de presumpta malversació. Peter Murrell s'ha declarat culpable d'haver desviat més de 460.000 euros del Partit Nacional Escocès, del qual era director executiu, recaptats per la campanya independentista. Els Estats Units i l'Iran rebaixen les expectatives d'un pacte imminent per la fi de la guerra. Davant la pressió de la línia més dura del seu partit, Trump ha volgut insistir que només acceptarà un bon acord. La possibilitat que el conflicte s'acabi ha fet caure el preu del petroli fins a un mínim de 97 dòlars al barril de Brent. El Papa Lleó XIV compara la intel·ligència artificial amb les armes nuclears i demana que es desarmi aquesta tecnologia. És la reflexió que defensa el pontífex en la seva primera encíclica, presentada aquest migdia. En el text critica l'ús que fan les empreses tecnològiques de la IA i alerta que greuja l'escletxa digital entre rics i pobres. La compra-venda de blocs de pisos sencers s'ha reduït un 31% l'últim any a Barcelona. L'Ajuntament considera que la regulació del lloguer desincentiva l'especulació perquè no hi ha tanta expectativa de guanys. I la ciutat de Girona té el nombre més alt de parlants que mantenen el català en les converses. Ho fan un de cada quatre dels ciutadans per sobre de la mitjana catalana. I el 60% parlen català únicament o combinat amb d'altres. Són dades de la primera enquesta d'usos lingüístics de la ciutat.
2: Esports.
3: El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, convoca 8 jugadors del Barça per disputar el Mundial. Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. També hi ha 4 catalans més, David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Cucurella. El Barça femení té avui descans després de la celebració d'ahir per la quarta Lliga de Campions. Demà tornarà als entrenaments perquè encara ha de disputar 2 partits de Lliga. I el jugador de l'Espanyol, Ramon Terrats, s'acomiada del club blanquiblau en un emotiu missatge a les xarxes socials. Terrats va arribar aquest estiu cedit del Villarreal amb una opció de compra.
1: L'estabilitat atmosfèrica és total i la calor no té intenció de marxar de casa nostra. La calor dominarà la tarda arreu del país amb màximes de 34 graus o més a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El cel es mostrarà serè amb alguns núvols inofensius al Pirineu. La recta final del maig serà ben estival.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts de les 5 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Vall, us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 6.
0: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: L'informe de la Guàrdia Civil que descarta que la parella de Pedro Sánchez s'embutxaqués comissions dona aire al PSOE enmig de l'escàndol del cas de tràfic d'influències que afecta l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Els investigadors rebaixen les acusacions del jutge Juan Carlos Peinado i confirmen que la creació de la càtedra que va codirigir Gómez es va fer segons la normativa. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: La Guàrdia Civil ha analitzat els moviments bancaris de Begoña Gómez i no han trobat ingressos opacs ni moviments sospitosos. Xifren en...
5: Informació, proximitat, música...
6: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 28%.

El cap a les metes, el cor a la platja, de fer les maletes i quasi sempre tirar l'equipatge. Escric a negreta, et pinto el paisatge.

0: Ni al Sena, el sol que vem la primavera.
1: Toc de queda, fem un toc i quedem on les palmeres rere l'estació del tren. Pel que ens queda, fem-ho per tot el convent, fins que l'àngel i el dimoni arribin al mateix moment.
0: Digue'm que ho entenc, sincerament. Estic triant el present i cremant la cartera.
1: Yo. Tu què esperes? A mi ja no em queda temps.

0: Comencem el repàs fixant-nos en les carreteres. Equip viari, situació ara mateix.
1: Bona tarda. Doncs destacar que hi ha dos accidents complicant la circulació. Un a la C-17, a Parets del Vallès, cap a Barcelona, talla un carril, i l'altre a la Ronda de Dalt, a Pedralbes, en sentit Trinitat. De les retencions d'aquesta operació tornada, l'AP-7 de moment és la via amb més trams amb cua, de moment però força intermitents, d'entre 2 i 4 quilòmetres, a l'Arbós, Barberà i a Cardedeu, tot cap a Martorell.
0: Mobilitat a banda, titulars de la jornada marcats pel que aquesta tarda hem sabut el sumari del cas José Luis Rodríguez Zapatero. La policia situa el domicili de l'expresident com l'epicentre dels moviments més sensibles de la suposada trama de comissions. El sumari del cas, al qual ha tingut accés 3CatInfo, els investigadors insisteixen que l'expresident espanyol va liderar una xarxa de pessigades il·legals a canvi d'influir en decisions clau en altes esferes. Mentrestant, Zapatero creu que és un despropòsit que se'l situï al centre d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat la seva família. A través del seu portaveu, Luis Arroyo, l'expresident ha atribuït totes les acusacions al fet que donés suport de manera destacada a Pedro Sánchez en la campanya electoral del 2023. I encara una causa més, enmig de la tempesta política pel cas Zapatero, la Guàrdia Civil dona aire a Pedro Sánchez en el cas que esquitxa la seva parella. La Guàrdia Civil descarta moviments opacs als comptes de Begoña Gómez i conclou que la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid es va crear seguint la normativa. Rússia anuncia que atacarà objectius de defensa estratègics a Kiev i aconsella a la població estrangera que abandoni la capital ucraïnesa. El Kremlin justifica aquest nou atac com a represàlia per l'acció d'Ucraïna contra una residència d'estudiants al Donbass divendres passat i que va fer més de 20 morts. Els Estats Units i l'Iran rebaixen les expectatives d'un pacte imminent per la fi de la guerra. Davant la pressió de la línia més dura del seu partit, Donald Trump ha volgut insistir que només acceptarà un bon acord. La possibilitat que el conflicte s'acabi ha fet caure el petroli, el preu del petroli, fins a un mínim de $97 al barril de Brent. El Papallau 14 compara la intel·ligència artificial amb les armes nuclears i demana que es desarmi aquesta tecnologia. És la reflexió que defensa el pontífex a la seva primera encíclica, presentada aquest migdia. En el text critica l'ús que fan les empreses tecnològiques de la IA i alerta que greuja l'escletxa digital entre rics i pobres. Esports ara.
2: El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, convoca 8 jugadors del Barça per disputar el Mundial. Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. També hi ha 4 catalans més, David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Cucurella. El Barça femení té avui descans després de la celebració d'ahir per la 4a Lliga de Campions. Demà tornarà als entrenaments perquè encara han de disputar 2 partits de Lliga. I el jugador de l'Espanyol, Ramon Terrats, s'acomiada del club blanquiblau en un emotiu missatge a les xarxes socials. Terrats va arribar aquest estiu cedit pel Villarreal.
3: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Armúcies una temperatura de 27 graus. I una humitat del 30%.

0: Where do we go?
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: La teva música al

0: Ràdio Arbúcies.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6 FM.

0: Cugat Info.
1: Bona tarda, són les 7. I aquesta, la primer titular, és pel trànsit. Equip viari, endavant.
2: Bona tarda. Destacar dos accidents que compliquen la circulació. Una a l'AP7 amb 6 quilòmetres de cua entre Banyeres del Penedès i Olèrdola, i l'altra a la C58 cap a l'entrada al Nus de la Trinitat. 3 quilòmetres de cua compartida també amb la C33 cap a Barcelona.
1: La policia situa el domicili de José Luis Rodríguez Zapatero com l'epicentre dels moviments més sensibles de la suposada trama de comissions al sumari del cas, al qual ha tingut accés 3Cat Info. Els investigadors insisteixen que l'expresident espanyol va liderar una xarxa de pessigades il·legals a canvi d'influir en les decisions clau en altres esferes. José Luis Rodríguez Zapatero creu que és un despropòsit que se'l situï al centre d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat la seva família. A través del seu portaveu, Luis Arroyo, l'expresident espanyol, ha atribuït totes les acusacions al fet que la dona que es donés suport de manera destacada a Pedro Sánchez en la campanya electoral del 2023. Enmig de la tempesta política pel cas Zapatero, la Guàrdia Civil dona aire a Pedro Sánchez en el cas que esquitxa la seva parella. La policia descarta moviments opacs als comptes de Begoña Gómez i conclou que la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid es va crear seguint la normativa. A Escòcia han decretat presó preventiva per l'exmarit de l'antiga primera ministra Nicola Sturgeon per un cas de presumpta malversació. Peter Murrell s'ha declarat el culpable d'haver desviat més de 460.000 euros del Partit Nacional Escocès, del qual era director executiu, recaptats per la campanya d'independència. Washington i Teheran allunyen la imminència d'un acord de pau mentre el principal equip negociador iranià és a Qatar per abordar aspectes del pacte. El primer ministre del Pakistan, país mediador, és a la Xina per entrevistar-se amb el president Xi. Donald Trump demana a Qatar, l'Aràbia Saudita i altres països àrabs que normalitzin les relacions amb Israel. Arrenca la campanya del cereal a Ponent, que s'avança per la calor. Les màquines segadores ja treballen a les zones de secà del Segrià amb xifres de quilos i preus similars als de l'any passat. La diferència, però, és que els costos s'han disparat arran de la guerra al Pròxim Orient, sobretot el combustible i els adobs. I l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició lliura la setmana que ve els seus premis anuals als millors xefs del país en una gala gastronòmica al Palau de Pedralbes de Barcelona. El nou president de l'entitat, Joan Font, explica a 3Cat Info que vol potenciar tant la cuina innovadora com la tradicional i aposta per l'educació nutricional.
0: Esports.
3: El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, convoca 8 jugadors al Barça per disputar el Mundial. Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. També hi ha 4 catalans més, David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Cucurella. El jugador de l'Espanyol, Ramon Terrats, s'acomiada del club blanquiblau en un emotiu missatge a les xarxes socials. Terrats va arribar aquest estiu cedit del Villarreal amb una opció de compra. I el Barça femení té avui descans després de la celebració d'ahir per la quarta Lliga de Campions. Demà tornarà als entrenaments perquè encara han de disputar 2 partits de Lliga.
1: La calor, lluny d'afluixar, es mantindrà ben viva durant tot el que queda de maig. Si avui les màximes més altes del dia han arribat als 34 graus a Ponent, demà, si no ho fa, farà la mateixa calor, tant a l'interior com a la costa. Un dimarts de cel serè arreu del país.
0: 3Cat Info.
1: Ara passen 3 minuts i mig de les 7 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 8.
0: Entén el món que t'envolta en profunditat.
4: El radar de 3Cat Info.
0: Segueix el podcast del radar de 3Cat Info.
1: La policia ubica la casa de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero com el nucli de les decisions més sensibles de la suposada
5: Informació, proximitat, música...
6: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 30%.

0: encara no toca això. Abans tindrem això altre.
1: Ara tenim nova connexió, però ara amb en Nelson. On estàs,
2: hola.
1: Nelson?
2: Hola! Me sentí bien o no?
1: Sí, et sento perfecte.
2: Vale, mira, estoy aquí.
0: Ràdio Arbúcies surt al carrer per catifes. El proper diumenge, 30 de maig, estarem en rigorós directe des del carrer Camprodon informant i gaudint de la Diada de Catifes 2026. Parlarem amb catifaires, passavolants, paradistes. Tindrem els alumnes de l'extraescolar de teatre i moltes, moltes més sorpreses. No us ho perdeu. A partir de les 10 del matí fins al migdia, ràdio en directe, fresca del dia. Diada de Catifes, tot un esdeveniment a Ràdio Arbúcies.
3: Y al final me parece que salí bien. Muchas gracias por todo y lo vemos el año que viene.

0: Rescat Info.
1: Les 8 a punt. La policia situa el domicili de José Luis Rodríguez Zapatero com a l'epicentre dels moviments més sensibles de la suposada trama de comissions. El sumari del cas, al qual ha tingut accés Rescat Info, els investigadors insisteixen que l'expresident espanyol va liderar una xarxa de pessigades il·legals a canvi d'influir en decisions clau en altres esferes. Mentrestant, José Luis Rodríguez Zapatero creu que és un despropòsit que se'l situï al centre d'una trama de tràfic d'influències que hauria beneficiat la seva família. A través del seu portaveu, Luis Arroyo, l'expresident ha atribuït totes les acusacions al fet que donés suport de manera destacada a Pedro Sánchez a la campanya electoral del 2023. Enmig de la tempesta política pel cas Zapatero, la Guàrdia Civil dona aire a Pedro Sánchez en el cas que esquitxa la seva parella. La Guàrdia Civil descarta moviments opacs als comptes de Begoña Gómez i conclou que la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid es va crear seguint la normativa. S'ha detectat un nou cas d'antivirus entre els ciutadans espanyols que fan quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. No té, però, símptomes. Segons el Ministeri de Sanitat, la persona que ha donat positiu a la prova diagnòstica és un contacte estret d'una altra persona contagiada arran del brot del creuer Ondius. Itàlia activa la vigilància sanitària pel virus de l'Ebola sobre diverses persones que han arribat al país procedents d'Uganda. Dos d'aquests viatgers estan ingressats en un hospital de Milà amb febre. El brot d'Ebola ja ha provocat més de 220 morts a la República Democràtica del Congo, que és on hi ha el focus de la malaltia. Washington i Teheran allunyen la imminència d'un acord de pau mentre el principal equip negociador iranià és a Qatar per abordar aspectes del pacte. El primer ministre del Pakistan, país mediador, és a la Xina per entrevistar-se amb el president Xi. Donald Trump demana a Qatar, l'Aràbia Saudita i altres països àrabs que normalitzin les relacions amb Israel. I a Tarragona, la Guàrdia Urbana ha recuperat 300 caixes amb peces arqueològiques que un arqueòleg s'havia endut de diversos jaciments. Entre el material confiscat hi ha elements d'època romana, monedes de la Guerra del Francès i una ceràmica de la façana de l'emblemàtica Cala Gapito amb un elevat valor patrimonial. Esports ara.
2: El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, convoca 8 jugadors al Barça per disputar el Mundial. Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. També hi ha 4 catalans més, David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. El jugador de l'Espanyol, Ramon Tarrats, s'acomiada del club blanquiblau en un emotiu missatge a les xarxes socials. Tarrats va arribar aquest estiu cedit del Villarreal amb una opció de compra. I el Barça femení té avui descans després de la celebració d'ahir per la quarta Lliga de Campions. Demà, tornada als entrenaments perquè encara han de disputar 2 partits de Lliga.
1: El temps, l'estabilitat atmosfèrica és total, la calor és intensa.
3: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 30%.
6: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: el silenci és un amic autèntic que mai et traïciona. Ah, però el silenci també és l'antiràdio i això no ho podem permetre, perquè això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Felicitat pel programa. Et truco des de Lleida, em dic Maria Àngels, i hi ha una cançó que em porta uns records meravellosos, que és La Bohème, del Charles Aznavour. Gràcies i felicitats.
1: On escoltaràs cançons d'Aznavour si no és en aquest programa i en aquesta emissora? Aquest francès d'origen armeni, nascut el 1924, que ens va deixar el 2018 a l'edat de 94 anys i que sempre va estar en actiu. Es va casar 3 vegades, però els 2 primers matrimonis els va considerar experiències de joventut i d'immaduresa. El gran amor de la seva vida sempre va ser el tercer, Ulla Torssell. Va tenir 6 fills i La Bohème és la cançó referent d'Aznavour i una de les cançons més populars en francès. La feia en tots els seus concerts. També la va gravar en anglès, italià, alemany, portuguès i castellà.

La Bohèmia, versió en castellà, original de 1966. Però permeteu-me escoltar una altra d'Aznavour, una molt especial.

0: Ella. Aznavour, esclar.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també en simultani, per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, perquè no perdis la sintonia. Moltes deixen el programa en diferit a la teva disposició als seus webs, però de manera genèrica trobaràs els últims programes emesos, per si no et vols perdre res. A la plataforma iVox.com també estem a iTunes, a Apple o al YouTube. Així que ja saps, al mar o a la muntanya, el coco t'acompanya. Quan passeges, quan voles, quan condueixes, estem al teu costat. Un dels espais oberts és aquell dels autos de xoc. Bé, tot està obert. La teva participació per correu electrònic l'esperem a cocodrilclub@gmail.com i de tant en tant es despenja algun amic amb una idea que vam posar en pràctica ja fa alguns anys. Bé, en realitat ja sabeu que fa molt temps de quasi tot. Recordes una cançó vinculada al teu temps d'adolescència i primers anys de joventut quan anaves als autos de xoc i allò era un petit esdeveniment? Bueno, les cançons sonaven molt bé i amb llums psicodèliques quan encara no teníem edat o potser calés per entrar a les discoteques. Una cançó relacionada amb els autos de xoc, un espai que sempre obríem amb una sintonia. Les sintonies normalment, habitualment a la ràdio, s'utilitzen per parlar sobre, perquè queda malament parlar sobre d'un senyor o d'una senyora que estigui cantant, però aquí no ens estem de res ja. Les sintonies del Coco també són de luxe, i en aquest cas era de la banda Barcase. Avui l'escoltarem gairebé sencera, perquè és un tema instrumental, o quasi del tot instrumental, molt ballable, molt bo, de la formació Barcase, que es van formar a Memphis, Tennessee, el 1966. Mira, el mateix any que de la Bohème que comentàvem fa uns instants, no? El seu gran èxit, Soulfinger, que podria dir dit de l'ànima, bueno, era un grup d'estudi que va acompanyar artistes importants. Segurament el més important va ser Otis Redding, que els va escollir com la seva banda. Però això ho explicarem després.

El tema es diu Soul Finger. Dit de l'ànima. És de 1967, de l'any següent de formar-se els Barqueys, aquest grup d'estudi que va acompanyar, entre d'altres, el gran Otis Redding, el que li deien el rei del sud, i que va tenir un número 1 pòstum. Ell, pobret, no es va assabentar del gran impacte comercial d'aquest tamarro. Sí.

cançó del xiulet final. Caquis va dir sentado en el muelle de la bahia. Otis Redding, nascut a Georgia el 1941, a causa d'un accident aeri, moria el 1967 amb només 26 anys. Però la banda Barcase, que escoltàvem abans, també, per exemple, va formar a gent tan important com Booker T. També instrumentals. Aquest va ser el seu èxit més important. Caquis va dir el tiempo vuela.

Time is Tight, que aquí es va dir El tiempo vuela, i que va tenir una estupenda versió de Los Pequeñiques, un dels més grans grups instrumentals espanyols. Però era original de Booker T. Jones, que ara té 81 anys i que està a Memphis. Ha estat compositor, multiinstrumentista, lletrista, productor i arranjador, amb grans temes instrumentals. Aquí va una altra mostra que també de tant en tant ens heu demanat. Melting Pot. ...1969. Recordes, Coco? Tu ja hi eres?

verso que en Ferran Herrera de Sant Just d'Esvern i novament escric per primerament donar-te les gràcies per dies enrere no sols posar la cançó que et vaig demanar d'en Santi Vendrell, el negre i blanc, sinó a més agrair-te la salutació que en Santi Vendrell em va dedicar i que em va agradar molt. En aquell mateix programa, Albert, vas parlar de Los Rebeldes i vas posar alguns dels seus èxits. Avui et voldria demanar precisament de Los Rebeldes una de les seves primeres cançons, Mi Pequeña Marilyn, que no he escoltat mai més. Corria l'any 1982, l'any del Mundial del Naranjito, en què jo, amb 15 anys, freqüentava els autos de xoc que hi havia assegut a Calafell, davant l'estació del tren, i, finalment, una tarda de juliol, vaig aconseguir fer pujar al cotxe una noia rossa, roquera, guapíssima, que es deia Sílvia, i que em portava boig. Vestia com l'Olivia Newton-John en el ball del final de la pel·lícula Gris. Però ella amb faldilla molt curta. Sílvia tenia 17 anys. Era, doncs, 2 anys més gran que jo, i tot i que no va passar d'uns petons i d'amagat, jo demanava sempre aquesta cançó al comprar les fitxes i li deia que la cantaven només per ella. Ah, o sigui que també demanàveu cançons concretes als autos de xoc, com si fos la cabina d'una discoteca. Ah, mira, això no se m'havia acudit a mi. Diu en Ferran Herrera, finalment, a l'acabar l'estiu i separar-nos, li vaig regalar com a record el single, el disc, amb una dedicatòria que més o menys deia que la cara A era feta per ella i la B per a mi. La cara B es titulava El rock de l'hombre lobo. M'agradaria molt tornar a escoltar-la. Si per aquells casuals la Sílvia és avui dia una cocodrila, doncs com llavors? Dedicar-li. Avui, disculpa'm, m'he extès molt amb el meu correu, així que si ho creus oportú, retalla'l com millor creguis. No, o sigui, a mi m'encanta que m'expliqueu coses. Moltes gràcies, Albert, pel teu programa i per fer-nos viatjar a temps bonics amb les cançons que poses. Gràcies, Ferran.

0: Mi pequeña Marilyn. 1981. El seu àlbum Cerveza, Chicas i Punts Suspensius, que és una cosa que a mi sempre m'ha agradat molt. Oscar Wilde en certa ocasió va dir: si no tardes molt, t'espero tota la vida.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Quina és per tu la millor cançó per ballar lenta? Dels anys 50, 60, 70, 80, 90, 2000... Digue'm, quina és la millor cançó per ballar lenta amb la persona desitjada, suposant que aquesta persona digui que sí, que la vol ballar? Que no sempre passava, eh? Digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Vam deixar anar la idea d'una manera improvisada l'altre dia i ja tenim les primeres respostes. I la primera de totes, com potser no podia ser d'una altra manera, és la balada més demanada al llarg de la història d'aquest programa. És la que ens demana l'Anna Castells des de Sabadell, i ella ens diu la cançó de Ghost. Bueno, quasi sempre quan algú s'ha apropat a cabina a les nostres sessions ens ha dit això, la cançó de Ghost. Però és curiós perquè aquesta cançó és original de 1965 i va ser un gran èxit, eh? No va passar desapercebuda per als Righteous Brothers, que eren de Los Angeles. Però el 1990 es va utilitzar en un moment important d'una pel·lícula molt taquillera, Ghost, Fantasma, i llavors va donar la volta al món.

Melodia desencadenada, Righteous Brothers, original de 1965, que va tenir una segona vida el 1990, gràcies al cine. Quina és la millor cançó lenta per ballar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona el David Arroyo, que ens diu que per ell la millor és Morning Has Broken, de Cat Stevens, i a més afegeix: i vaig aconseguir ballar-la amb qui més m'agradava.

Baby, come back. Baby, torna. En realitat no haguessis hagut de marxar mai. Aquesta va ser una de les primeres cançons que vaig presentar per la ràdio en directe. Corria 1977. I el temps ha demostrat que va ser el One Hit Wonder d'una banda anomenada Player, formada a Califòrnia, a Los Angeles, un any abans, el 76. Una barreja de rock, pop, soft rock, que va encaixar molt bé amb el so emergent de l'època. Però aquesta cançó es diu igual que una de 10 anys enrere. I que no té res a veure. Era dels Equals, Dedic Grant, i també era Baby, Come Back.

I Baby Comeback m'explicava el mestre Pallardó, José María Pallardó, que va ser una de les primeres cançons que van sonar a les primeres discoteques de Catalunya. Era 1968. Abans hi havia sales de festa, sales de ball amb orquestres en directe, però quan van començar les discoteques, aquest era un autèntic complepistes. Baby Comeback dels Equals, Daddy Grana. Recordes el primer disc que et vas comprar? No, no el recordes? Doncs digue'm el primer que recordes. Un altre vell espai que s'ha recuperat, perquè hi ha amics que ens descobreixen contínuament, altres que escolten el programa en molt de retard, perquè l'escolten en diferit, i, bueno, ens agrada molt compartir aquella sensació que vas tenir a l'adquirir el teu primer disc. God knows that I love quan vas comprar My Music, la teva música. M'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet la Conxita Salvador Arqués, que ens diu: benvolgut, Albert, gràcies per el carinyo. Diu: no et conec personalment, però et reconec per la veu. Ah, gràcies. No, gràcies a tu. No recordo quan et vaig escoltar per primera vegada. Potser als anys 90, quan jo tenia 4 criatures i estava a casa amb la ràdio posada. Després, temps de treballar de nou, i després, abans de la pandèmia, l'estiu del 2019, des de Bellver de Cerdanya, et vaig recuperar els migdies del cap de setmana. No m'agrada fer-me veure ni sortir enlloc, però aquests anys, escoltant-te intermitentment, m'ha fet gràcia i petició del primer disc. Tant és així que he recordat quin va ser el meu primer, perquè crec que és l'únic disc que he comprat jo sola. Va ser a l'estiu de l'any 1977, al juliol concretament, i a Anglaterra. Era de Genesis, Attic of the Tail. Escolta, permetem primer escoltar un altre de Genesis, que feia molts anys que no posava, i l'altre dia el vaig posar i va tenir un gran èxit. Em van escriure molts oients dient: oh, quin temazo. Bueno, és un fragment de The Cinema Show enregistrat en directe.

0: The Cinema Show. Genesis en directe. Però l'amiga Conxita Salvador, que és, diu que el primer disc que es va comprar era de Genesis, Trick of the Tail, que podríem traduir com un truc de la cua. Diu, me'l va demanar una de les meves germanes, que era molt fan amb el seu xicot d'aquest grup. Doncs va ser la primera cançó en la que va cantar Phil Collins. Amb ella us deixem. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club, el programa revival

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 52%.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de la vida de que tu ara mateix estiguis en connexió. Gràcies per fer-ho, gràcies en conseqüència per preferir-nos. I si t'agrada, digue-ho als teus amics. Algú va dir: no tinguis por a les dificultats. El millor surt d'elles. Sorgeix. Ah, però això sempre ho hem fet junts.
3: Hola, me gustaría escuchar la canción de Los Kings, Lola.
2: Ah, Los Kings. Bé, van ser un dels grups més importants dels anys 60 i 70 i aquesta cançó, un dels seus diversos èxits, està inspirada en una experiència personal. El líder de la banda, que per cert es va formar a Londres, Ray Davies, la va escriure el 1970 quan va veure el mànager de la banda despendolat ballant a París amb un travesti. Diu la cançó: jo sóc un home i també ho és Lola. Camina com una dona, parla com un home. Bueno, la cançó accepta l'amor per sobre de les etiquetes socials i en el seu moment, 1970, va tenir problemes de censura a la potent BBC anglesa, però no pel tema arriscat que tractava, sinó per una referència comercial. La lletra original deia: "You drink champagne and it tastes just like Coca-Cola". Bueno, perquè Coca-Cola rimava amb Lola, no? Veus xampany i sap com la Coca-Cola. Van dir això perquè, bueno, els hi quedava bé a la cançó, però la BBC tenia una política molt estricta contra la publicitat encoberta i va vetar la cançó. El cantant dels Kings, Ray Davies, va haver de volar d'urgència des d'Estats Units, on estaven de gira, per gravar una segona versió dient Cherry Cola en lloc de Coca-Cola a la primera estrofa, per tal de que la cançó pogués sonar a la ràdio anglesa. Escoltem la versió original, que va ser la que es va comercialitzar a la resta del món, que per cert va ser un gran èxit mundial.

0: the Kings. Una cançó amb molta història. Des del 1970, aquí al Coco.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Ah, aquí està el meu piano. Màgic. Sí, sortim per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele. No, no ens veus, però és millor, perquè així pots imaginar el que vulguis. La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. I l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre el segueixes, mentre l'escoltes. Sí, també estem al canal de ràdio de la TDT en moltes zones. Gràcies, Coco. I si acabes d'incorporar-te, si has fet tard, si t'has dormit, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-les amb tu quan agafes un avió, quan condueixes, quan passeges, quan vas en metro, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a YouTube o Apple, entre d'altres. Si vols, si et ve de gust, i agraint el temps que ens dediques, digue'ns quines són les teves 10 cançons preferides de tota la vida, de qualsevol època. M'envies un e-mail?

Bueno, primer llegirem un correu de l'Enric Santís de Barcelona que ens diu: només per comentar que l'emissió amb les 10 cançons llistades per la Mercè García de Soses, Lleida, ha sigut realment excel·lent. Si està a la teva mà, envia-li les meves felicitacions del grau i nivell de qualitat de totes les escollides i gràcies a tu que les hem pogut gaudir tots plegats. A més, jo l'he escoltat a les 6 del matí. Cap millor despertar que aquest. Doncs mira, ho he dit públicament, Enric Santís, perquè segurament la Mercè García també estarà molt contenta de saber que et va agradar tant la seva selecció de 10 cançons. I aquesta que escoltes és una de les moltíssimes que ens ha seleccionat en Gary des de Sant Joan d'Espí. No ha escollit 10, no. N'ha escollit moltíssimes més, però clar, nosaltres, per qüestió de temps i per respectar una mica les normes, entre cometes, que ens marquem a cada secció, de totes les que ens ha dit en Gary, n'hem escollit 10. Aquesta és una d'elles, però a més ja sabeu que li tenim un carinyo especial. Va ser la primera sintonia genèrica del programa el 16 d'octubre de 1993. El Love Theme, el tema d'amor de Barry White, original de 1974.

The winner take his all. Va tot al guanyador. I en una separació sentimental, creus que sempre hi ha un guanyador? O sempre hi ha un que s'ho passa pitjor que l'altre? Era la primera de l'amic Gary de Sant Joan d'Espí. La segona és realment potent. Del grup Free. I del 70. Des de la Gran Bretanya. Ara la cosa està bé.

És una d'aquelles cançons que et recomano que tinguis a mà per si de cas. A la teva farmàcia, la d'emergències musicals. Per si un dia et sents feliç, o tot el contrari, sempre t'ajudarà la music dels Cocos. El Groove Free, que a nosaltres ens recorda molts bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a sessió de ball amb festes majors. Quan entrem a la dècada dels 70, entrem amb All Right Now de Free. I després l'amic Gary de Sant Joan d'Espí ens selecciona una del So de Filadèlfia, que a mi també sempre m'ha agradat molt, Gary. De Harold Melvin i els Blue Notes, Satisfaction Guaranteed, or you'll take your love back. Satisfaction guaranteed, or take your love back. És a dir, satisfacció garantida. Satisfaction guaranteed, or take your love back. O et torno el teu amor.

Harold Melvin i el seu grup Blue Notes. És una bona mostra d'aquell so de Filadèlfia. Des del 1973 i gairebé fins als inicis dels anys 80 va omplir de bona música per ballar les pistes d'arreu del món. Bons arranjaments, bones orquestracions. Es venien discos i aleshores hi havia pressupost per fer-ho bé. Harold Melvin, nascut el 1939, va marxar el 1997. Va ser un cantant, músic i productor de Nord-Amèrica. Tan malgrat que va fundar el seu grup Blue Notes, el seu èxit més gran va arribar quan va incorporar al baríton Teddy Pendergrass. T'has parat a pensar quines són les 10 cançons que més t'han agradat al llarg de la teva vida? La quarta d'en Gary és Fantasy, Derwin and Fire.

Terra, vent, foc, air, wind and fire. I bona música. I molta fantasia. Aquesta fantasia és de 1977 i s'ha utilitzat en bandes sonores de diverses pel·lis. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores, eh? Fantasy. Digue'm una cançó original d'una banda sonora o un tema instrumental original d'una banda sonora que estarem encantats de projectar-la. Has connectat amb el Coco, amic? Gràcies per estar en connexió. Després de tants anys, per nosaltres és tot un plaer, tot un privilegi encara, avui dia, poder compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de cançó. La cançó de tota una generació. La música que ha fet història. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En el número 5, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí selecciona una dels Bee Gees de les menys recordades. Feia molts anys que no sonava el programa My World, el meu món, i recordem que Barry Gibb és l'únic dels germans Bee Gees supervivent i que continua en actiu als seus 79 anys. Maurice Gibb va morir el 2003 i Robin el 2012.

My World, el meu món, de 1972 i dels Bee Gees. I en sisè lloc, l'amic Gary selecciona The Fool on the Hill dels Beatles, que aquí es va dir El Loco de la Colina. És una cançó possiblement inspirada en la carta El Boig del Tarot. Retrata a un personatge incomprès, que malgrat que la societat el veu tonto, té una visió profunda i verdadera del món. És de 1967 i la colina, el turó, simbolitza l'aïllament i l'elevació mental.

0: The Fool on the Hill, Beatles Forever. Des del 1967 i des del seu àlbum, que també va ser pel·lícula, Magical Mystery Tour, algú va dir: aprèn a regalar amb la teva absència a qui no valora la teva presència.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.
0: Sí? T'hi trobes a gust aquí al Club dels Cocos?
1: Quédate con la radio.
0: Doncs queda-t'hi, perquè estem compartint les 10 millors cançons de 30 que ens ha seleccionat l'amic Gary des de Sant Joan Despí. Tu també pots fer-ho. Rumia't quines són les 10 cançons que més t'han agradat sempre, però sisplau, no ens posis les més estranyes, les més rares, sinó, sincerament, les que més t'han agradat. Aquesta, per exemple, també formaria part de la meva llista particular. I quan sona, sempre em pregunto: jo era un criu, em tornava boig, i ara quan l'escolto, m'agrada tant o més que la primera vegada. Això se'n diu màgia, no? Va ser One Hit Wonder del senyor Norman Greenbaum. Era un esperit en el cel. Spirit in the Sky.

Spirit in the Sky 1969 del senyor Norman Greenbaum de Massachusetts, Estats Units. Va ser un one hit wonder, però poca conya, va vendre 2 milions de discos amb aquesta cançoneta que sempre ens ha semblat fantàstica, que ens ha enviat bones vibracions, energia de la positiva. Bueno, Norman Greenbaum ara té 83 anys. Oh, tots ens hem fet molt grans, eh? Però a mi em sap greu que contínuament he de comentar que ens han deixat molts intèrprets que formen part de la nostra banda sonora, no? De tota la nostra vida. Alguns d'ells han estat referents i ja no hi són. Em sap greu, però ho comento perquè crec que forma part de la informació que us dono de cada cançó o de cada intèrpret, no? Però els que encara són vius, com Norman Greenbaum, és que tenen, ja som tots molt grans. Jo no sé si encara toca fer aquest tipus de programa. Jo m'ho passo molt bé fent-lo, no sé tu, ja m'ho diràs, ja m'ho explicaràs. I ara el que ve ara, que és la 8ª del Gari de Sant Joan d'Espí, si amb això no t'espaviles, fes-t'ho mirar, Coco!

del 1971 i del quart àlbum d'estudi dels anglesos Led Zeppelin. Rock and roll.

senzillament es diu Rock and Roll. 1971. Led Zeppelin, esclar. I en el número 9 d'en Gary, Another One Bites the Dust, que aquí es va dir que otro muerda el polvo. Era de 1980 i va ser número 1 als Estats Units. Amb Queen, esclar, amb la reina. Però aquesta cançó, l'autor va ser el baixista de la banda, John Deacon, i a l'àlbum The Game.

que otro muerda el polvo. Aquestes són les 10 cançons d'en Cadi de Sant Joan d'Espí que hem escollit nosaltres de les 30 que ha escollit ell. Totes molt bones, eh? Felicitats, Gary. Que per què hem escollit aquestes 10 si totes eren bones? Doncs per una qüestió de temps i també tenint en compte que algunes de les que ens dius han sonat recentment al programa. Finalment, del grup Titanic, bona memòria, bon gust, Macumba. Bueno, era un grup de Noruega, d'Oslo, concretament, no? I aquest tema és del seu tercer àlbum, Eagle Rock, de 1973. Fa poc, precisament, un altre amic oient ens va demanar d'ells el Sultana i el Serchen Buscando, que eren els dos temazos més coneguts de Titanic, no? Però Macumba, que és la que ens demana en Gary, de les seves 10, és una paraula d'origen africà que s'utilitza per descriure un tipus especial de bruixeria que barreja el candomblé, música popular brasilenya basada en aquest culte, i els rituals bantues, i que és molt utilitzada entre els natius de Brasil. Gràcies, Gary, per el temps que ens has dedicat. I tu, si vols participar, doncs ja ho saps, rumiar et costarà, eh? Quines són les 10 millors cançons de la teva vida de qualsevol època, que estarem encantats de compartir-les.

Era bona, eh? Macumba, del grup Titanic. Una altra mostra d'aquestes cosetes guapes que pràcticament ara ja només pots escoltar aquí al

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 62%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 65%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 66%.